0: Andalusia. Amb l'anunci d'avançament electoral de Pedro Sánchez, els partits catalans ja han activat la maquinària per confeccionar les seves llistes abans del 20 d'octubre. Laura Pons, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Esquerra Republicana ha de resoldre en pocs dies l'estibantós que té amb la seva figura visible, Gabriel Rufián.
1: Estibantós entre Junqueras i Rufián pel front d'esquerres. De fet, encara ahir mateix, el portaveu dels Republicans al Congrés ja deia que està reflexionant i escoltant totes les opcions davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer des del partit, però tenen coll avall que ell, Rufián, serà el seu candidat.
2: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
1: Tot i que ja avisen que si s'és candidat d'Esquerra, cal fer campanya per Esquerra.
2: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui parà de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina...
1: Hi haurà debat també per configurar les llistes, perquè Rufián vol posar condicions, vol posar gent de la seva confiança al seu voltant, tot i que fons de la direcció recorden que són les assemblees territorials, amb els vots dels militants, els qui decideixen els candidats de cada demarcació.
0: 7 i 22 minuts. Per la seva banda, Junts per Catalunya prepararà una campanya que pot quedar molt marcada per un possible retorn de Puigdemont si avui el Constitucional avala la llei d'amnistia. Els juntaires respiren després que Aliança Catalana hagi confirmat que no es presentarà en aquestes eleccions espanyoles. Xavier Balló.
3: Junts vol aprofitar que no tindrà la competència de l'extrema dreta i també el possible impuls que pugui tenir un retorn de Puigdemont en plena campanya electoral. El partit hi ha certes expectatives que pugui coincidir una cosa amb l'altra, però tampoc ho donen per fet, ja que són el Constitucional, amb la seva decisió d'avui, i el Suprem, els qui tenen la paella pel mànec amb els tempos. En tot cas, fons del partit descarten que Puigdemont pugui ser candidat en aquestes eleccions. Qui ho serà previsiblement és Míriam Nogueras.
4: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals, per tapar la seva incapacitat.
3: El partit reuneix aquest vespre al Consell Nacional per fer els primers tràmits per elaborar les noves llistes.
0: I a l'espai de l'esquerra, Susana Ruiz, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: En les properes setmanes s'ha de determinar si Ada Colau torna a la primera línia política amb el front ampli que s'ha presentat aquest dilluns.
5: Els comuns volen tenir molt protagonisme en aquest nou front ampli, aquest és el nom, i estan mirant com fer-ho. Colau va deixar la porta oberta fa uns dies a tenir un paper rellevant si realment es forma aquest front d'esquerres unitari. Colau, en declaracions a Televisió Espanyola.
6: Entonces, claro que me gustaría que estuviera Irene, pero también me gustaría que esté pues Mónica Oltra, aunque sea candidata a la alcaldía de València, creo que es un nombre imprescindible para un frente amplio de izquierdas. Me encantaría que estuviera Gabriel Rufián, ¿no? Si finalmente Esquerra Republicana no se lo impide, pues me encantaría que estuviera Gabriel Rufián.
5: De moment, qui encapçala les converses a l'espai és el ministre Ernest Urtasun, que no es tanca una candidatura unitària amb Podemos.
7: Que nosotros no vamos a hacer un debate sobre esta cuestión a través de los medios de comunicación. Quien tenga una propuesta tiene una silla disponible en lo que es el frente amplio con las demás fuerzas políticas para venir a proponer lo que corresponda.
5: Per la seva banda, la CUP debatrà dissabte vinent si es presenta o no per tercera vegada consecutiva a les generals. Els copaires no van obtenir representació ara fa 3 anys.
0: I pel que fa a les pluges, avui esperem un nou front que novament deixarà pluges torrencials. Quina és la previsió del temps?
8: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
5: Doncs s'espera l'arribada d'aquest nou episodi d'aiguats de gran intensitat a partir de la tarda vespre i s'estendrà durant tota la nit i matinada fins demà. A la tarda els xàfecs amb llamps i trons poden afectar el Camp de Tarragona, l'Ebre, les comarques del Pirineu i Prepirinenques i també les de Ponent. Al vespre arribaran fins a la Catalunya central, al litoral i al prelitoral central i fins al sud de la Costa Brava. Avui el matí serà més tranquil amb algunes boires matinals i alguna primera gotellada.
9: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
0: I sobre els aiguats encara... Els Mossos i els bombers busquen un nen de 12 anys desaparegut a Granollers des de dissabte. Es diu Rami i té autisme.
5: Va marxar de casa seva la matinada de dissabte a diumenge, espantat per la tempesta. Els Mossos han donat la seva descripció i demanen ajuda a la ciutadania per trobar-lo. És un noi moreno, té el cabell negre arrissat i va vestit amb una samarreta de color turquesa i un pantaló de color taronja. Encara no ha aparegut el jove arrossegat tampoc per la riera de Pineda diumenge. Trobar-los tots dos és ara la màxima prioritat.
10: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, no? És la prioritat número 1, com sempre dic, que són les vides humanes i en aquest cas hi ha dues persones desaparegudes i tots els esforços estan concentrats a veure si les podem trobar.
5: És el que deia el president Salvador Illa.
0: El Departament d'Educació diu que malgrat les incidències acumulades

0: Tres dies seguits de pluja intensa, avui obriran tots els centres educatius d'infantil, primària i secundària.
1: No podran obrir, en canvi, la llar d'infants al Garbí de Sant Adrià de Besòs i dos centres de formació d'adults a Ripollet i Granollers.
0: I pel que fa als centres sanitaris, els aiguats també han provocat afectacions en diverses instal·lacions, són a Granollers, Barcelona i Girona.
1: L'Hospital Vall d'Hebron és un dels més perjudicats, l'hospital més gran de Catalunya. Han hagut de traslladar diversos serveis afectats per la pluja, segons el Departament de Salut, però no ha calgut anul·lar activitat assistencial. L'Hospital de Granollers també ha tingut especial afectació en diversos serveis, tot i que s'ha maniobrat per mantenir-los oberts en altres ubicacions doncs, del mateix espai. S'ha hagut de tancar o traslladar serveis, hi ha hagut inundacions i goteres i els usuaris han tingut molts problemes per poder arribar al centre. A més, diversos centres d'atenció primària d'aquestes mateixes zones, Barcelona i el Vallès Oriental, sobretot, també han patit desperfectes.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Hoy por hoy Catalunya, l'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
0: 7 i 27 minuts del matí, la manifestació d'anit a Barcelona per defensar l'accés a l'habitatge va aplegar unes 120.000 persones, segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. Tot va anar bé fins que, un cop acabada la marxa, alguns manifestants es van enfrontar amb els Mossos.
1: Segons la policia catalana, els aldarulls han acabat amb 13 persones detingudes, tot homes adults, menys una noia menor d'edat. També hi ha, diuen els Mossos, una trentena d'agents ferits.
0: La periodista israeliana Amira Haas, que fa 30 anys que explica des de Palestina l'ocupació de la franja, és ara a Barcelona per recollir un premi i ha llançat aquesta reflexió. Diu que els periodistes han d'informar dels fets. Una altra cosa és que el públic vulgui saber la veritat. Àlex Ochoa.
4: La periodista va recollir ahir al vespre el Premi Vázquez Montalbán de Periodisme Internacional que atorga el Col·legi de Periodistes i explicava la seva frustració davant els qui no volen informar-se del que els envolta.
5: We have the right, we can... Tenim el dret de donar informació, però el que no podem és obligar la gent a que vulgui saber. No podem forçar-los a saber, ni tampoc a que vulguin saber.
6: To know and to want to know.
4: El jurat del premi, que no s'atorgava des d'abans de la pandèmia, reconeix la periodista Amira Haas com un exemple de defensa de la llibertat d'informació.

0: encobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
1: I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
2: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, destaquem trànsit d'Enys a la Casal 1, Avinguda Salou, en ambdós sentits de la marxa, i a la Casal 3, en Tabamassana, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
3: Hoy por hoy Andorra, amb Marisol Fuentes.
1: 8 i 22 minuts del matí, Educació retira definitivament els iPads de les aules de primera ensenyança a l'escola andorrana. El Ministeri competent ha pres la decisió després de comprovar els resultats de l'auditoria externa que van encarregar arran de l'incident detectat al mes de juny en un dispositiu. Segons ha explicat el director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, l'estudi confirma que els mecanismes de filtratge de la xarxa educativa funcionen correctament, però identifica riscos quan es perd el control del dispositiu o de la connectivitat, i precisament per a aconseguir totes les garanties de supervisió i de control, han adoptat aquesta mesura.
4: Les eines que tenim disponibles de supervisió plena per a iPads a Andorra no estan disponibles. I, per tant, aquesta combinació és la que fa insegurs els iPads avui dia a Andorra.
1: El secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina, ha confirmat que retiraran uns 380 iPads que ja estan amortitzats, mentre que en tenen 60 més que els distribuiran entre altres departaments fora de l'àmbit educatiu dels infants.
5: El que s'havia de fer ara és potenciar, per un costat, la utilització d'altres dispositius tecnològics que podem tindre ja a l'escola, com sabeu, doncs, els carros de portàtils és un d'aquests elements, i altres recursos que les escoles ja tenen i que podem potenciar d'alguna manera per assegurar aquest procés.
1: Des del govern emmarquen aquesta situació en una reflexió internacional sobre l'ús de la tecnologia en les primeres etapes educatives, i recorden que són diversos els països europeus que estan revisant els models de digitalització que han desplegat en els darrers anys. Més coses. Escaldes afirma que la darrera llei d'habitatge aprovada pel govern envaeix competències i pot ofegar les finances comunals. Els cònsols Rosa Gili i Quim Dols han estat molt crítics una vegada més amb la llei que ha impulsat l'executiu per fomentar la construcció de pisos de lloguer a preu assequible. Tots dos han lamentat les formes de la ministra Conxita Marsol perquè mai els van detallar les mesures que inclouria i perquè l'ha entrat per la via d'urgència, que no els dona gaire marge per fer esmenes. Per tot plegat, afirmen sense embuts que ha tingut una falta de lleialtat institucional absoluta. Dolça, el cònsol menor, està convençut que ningú ha calculat el perjudici econòmic que representaran les bonificacions i exempcions fiscals per a les corporacions locals.
6: Aquí sí que no ens toquen, ens ho toquen tot. Tocant tots els impostos ens podríem trobar, s'hauria de valorar molt bé, però si tothom s'acollís amb això, ens podríem trobar amb anys que ens rebaixen el pressupost de 4 o 5 milions d'euros. Però això, francament, és que ningú s'ha parat ni 5 minuts a pensar el que representa. Ja dic, més enllà de que constitucionalment cal veure el seu encaix, perquè a mi em sembla que si això és així, doncs, francament, els comuns el que podem fer és tancar la persiana o fer, doncs, com jo crec que aquest govern pretén, un apèndix més del govern, i no tindré cap mena de voluntat política.
1: Encara sobre habitatge, en sessió de Consell de Comú, Escaldes ha adjudicat els treballs per arranjar els baixos de l'edifici de l'Avinguda del Pessebre, on s'instal·larà l'espai de lleure. Costarà uns 450.000 euros i estarà acabat en 5 mesos. 8 i 25 minuts, una pausa i tornem.
3: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
1: Quatre minuts i arribarem a 8:45 del matí. Luxemburg alerta que dir no a l'acord d'associació pot tancar moltes portes a Europa. El ministre d'Afers Exteriors i Comerç Exterior del País Centreeuropeu, Xavier Bettel, ha defensat que el text que han tancat a Andorra i la Unió Europea serà molt beneficiós per al país i ha insistit que és el resultat d'un intens i llarg procés negociador. Apunta que els resultats es veuran en molts àmbits, com ara l'educació, la salut, les llibertats i els drets de les persones, entre d'altres, però també és molt contundent quan avisa la població que finalment s'ha rebutjat en referèndum i hi haurà un punt de no retorn a les relacions entre el Principat i les institucions comunitàries.
7: Si on avait demandé à l'époque...

0: lletxugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
3: Bon dia, sí, que com estàs?
2: Ja heu escoltat el butlletí de la SER, que el Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés. Ara la pilota està a la teulada del Suprem, que en dues setmanes hauria de pronunciar-se, i a aquesta hora estem pendents de la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, posterior al Consell de Ministres, i connectarem tan bon punt surti a parlar, ja que l'actualitat política marca l'agenda, ens interessa a tots després de l'anunci electoral pel proper 29 de novembre, però en aquestes dues hores parlarem i molt de futbol, del Barça, i entrevistarem a diversos protagonistes. Abans de començar, vull enviar una abraçada molt forta a la família Antúnez Flores, que també és la meva família.

estrofes precioses. La cançó que han triat per acomiadar el Lluís, aquesta cançó, Si te vas, de Robe, que també va marxar massa aviat. Ell amb 63 anys, el Lluís amb 59, per culpa d'un càncer fulminant, 4 mesos ha durat, i des d'aquí una abraçada forta a tot el clan Antúnez Flores, ells saben. Perquè dic tot el clan, són una família superunida, avui tristos, tots tristos, òbviament. Avui han acomiadat el Lluís, mala madre, per lo molt que s'assemblava el Lluís Tosar, a Zelda 211, quina gran pel·lícula. Re, que cuideu-vos molt, tots els que ens escolteu, i gaudiu tant com pugueu, perquè mai sabrem quan s'acaba.

0: 12:09, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Clar que quan passen aquestes coses és quan t'adones de lo important que són aquestes dues hores de ràdio, que no tenen més que voler acompanyar els oients i que s'ho passin bé durant una estona de la seva vida, del seu dia a dia.
1: Compartir aquestes estones, compartir la vida i celebrar-la i gaudir-la i aprofitar-la.
0: I tu has decidit allargar la jornada laboral,
1: sí,
0: conscient de que reparteixes felicitat narrant els èxits d'un futbolista de llegenda que encara està al cor de tots els culers i que avui dirà adeu a la selecció, en aquest cas l'Argentina. A la una de la matinada, el Flac hi agafa el micro i narrarà el comiat de Messi amb la selecció.
1: Sí, no sé si repartirem gaire felicitat avui, perquè es tanca una etapa que ens ha fet molt i molt feliços. És veritat que amb la selecció argentina, a Messi ja el vam anar acomiadant a nivell de clubs, sobretot el dia que va marxar de forma sobtada i inesperada del Barça, però cada vegada anem descomptant imatges de Messi. Avui veurem una d'aquelles icòniques amb el que serà el seu comiat, el Monumental de Buenos Aires, amb una expectació d'Argentina i a nivell mundial brutal, amb aquesta Argentina venint, segurament no és el millor rival, però és el punt i final d'una trajectòria que va començar amb certs altibaixos i moltes crítiques, però ha acabat d'una manera brutal per Messi amb l'Argentina.
0: Avui us farem anar a dormir tard, perquè ja escolteu, especial comiat de Messi a la cadena SER amb la narració del Flac i aquest Argentina venint a Monumental de River, i demà us farem aixecar aviat perquè a les 11 obrirem el bar, amb especial, òbviament, aquest comiat de Messi, també del partit que Espanya juga contra Croàcia. A les 11 el bar, a les 12 el que t'hi jugues. Avui, com us dèiem, Argentina venint a la cadena SER, i és que la veu del Messi ha acompanyat, ens ha explicat tots els èxits del Barça a la ràdio, la veu del nostre Messi, que és la del Flaqui, ha acompanyat els èxits de Messi amb el Barça i també amb la selecció argentina.
2: Centro atrás, boníssima, la deja pasar para Messi, que remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pasan los años, pasan los días, pasan los partidos, pasan los mundiales, y la historia la sigue escribiendo el bendito pie izquierdo de Lionel Andrés Messi. Le cae de espaldas, el balón de cara, le pega Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sigue escribiendo la historia del fútbol. Viene Messi con mucha pradera por delante, levanta la mirada para elegir el mejor de los pases, lo encuentra Nico González, perfil izquierdo, se la devuelve al 10, controla la media luna, quiebra, gana ángulo, le pegas el hat-trick. Dos y tres, que no había marcado un hat-trick en un mundial. Festín de Messi en el arranque. Argentina 3, los 3 del 10.
0: Avui s'acomiada Messi d'Argentina, una història que va començar a escriure el 2003 amb la selecció del seu país de naixement, tot i que la podia haver escrit amb el seu país d'adopció, amb Espanya, que va voler convocar a Messi quan tot just treia el cap al primer equip del Barça. La història és brutal, és tremenda, ens la recorda Horacio Gaggioli, que va ser representant de Messi quan va arribar al Barça, i atenció, perquè ens teletransporta, ens fa viatjar al 2003 a un hotel de Barcelona, aprofitant un partit de la selecció catalana contra la selección argentina.
3: Ese 27 de diciembre del 2003 jugaba la Federación Catalana contra Argentina. Uh-huh. Era la Argentina de Marcelo Bielsa y su segundo era Claudio Vivas. Ellos se instalaron en el Princesa Sofía, así se llamaba antes, y Jorge Messi tuvo, para mí fue una idea brillante. Horacio dice, tendríamos que hacer algo para poder hablar con Marcelo Bielsa, que conozcan al Leo, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo ideal sería hablar con el Barça, hablar con el canal Barça, para ver si nos pueden preparar una cinta, ¿no? Que nosotros decíamos cinta en ese momento, ¿no?
0: Y sí, el VHS, ¿no? Que lo preparó Jaume Marcet, sí, creo, ¿no?
3: Exactamente, bueno, Jaume estaba metido ahí, creo que estaba Castillo, ¿no?, de director del Barça, me parece, no me acuerdo bien, pero bueno, no sé a quién llamé, si a Castillo o al Jaume, creo que al Jaume, con él hablábamos mucho, porque yo trabajaba con Víctor Baje, con Leo, con Tony Calvo, uh-huh, en fin, había varias, el Babi, había varios jugadores, y le dije a Jaume, ¿no me podrías preparar un CD con las jugadas de Leo, y si es posible un partido también, si lo tienes y tal? Y dice, sí, no hay ningún problema, Horacio, perfecto. Y el otro día me llamó por teléfono y me dio el vídeo. Me fui al Princesa Sofía con el vídeo. y en recepción pregunté por Claudio Vivas si podía hablar con él. Me dice, no le podemos pasar con él, lo que sí, dígame usted, yo llamo a la habitación y le digo lo que usted necesita o desea. Y le digo, bueno, dígale que soy Horacio Gaglioli, él a mí no me conoce todavía, pero le traigo algo que para él será muy importante. Un vídeo de un jugador del Barça que seguramente será seleccionable, ¿no? Me refería a la selección sub-16, sub-17, no me refería a la selección absoluta. Yo creo que nadie pensó que Leo sería lo que fue, ¿no? Uh-huh. Era muy difícil pensarlo. Y bueno, bajó enseguida. Nos conocimos allí, le expliqué, mira, es un chiquito que trajimos con 13 años, no se conoce en Argentina y nos gustaría que tuvieras el vídeo y demás, ¿no? Y bueno, así fue, me invitó a tomar un café y en la cafetería Princesa Sofía y hablamos de mil cosas porque él es también de Rosario y iba a mi pueblo donde había un club donde se jugaba el golf y todo eso. Y, bueno,
0: y es verdad que cuando vi en el vídeo con Marcelo Bielsa, Bielsa hace un comentario que es, oye, pero ponlo a velocidad normal que a cámara rápida no se ve bien.
3: Genial, es exactamente así. Cuando me lo contó Claudio no me lo podía creer. Le puse el vídeo, dice a Marcelo, y dice, bueno, no está mal, dice, pero pásamelo a cámara normal, por favor. Y a velocidad normal, por favor. Dice, mister, está en play, dice, está en velocidad normal. ¿Qué me dice? Esta es una bestia. Dice, ¿cómo puede hacer estas cosas? Dice, con tanta velocidad. Sí, así fue. Y cuando llegaron a Argentina, lo primero que hizo Claudio se fue a la Federación, ahí en Ezeiza, al lado del aeropuerto, a la Federación Argentina, a la AFA, y estaba Tocali, no sé si oíste hablar de él.
0: Sí, Tocali
3: era el coordinador, Hugo Tocali, exactamente, era el coordinador de las inferiores, y le llevó esto, mira, me dieron esto en Barcelona, míratelo, dice, porque esto puede ser una bomba. Y lo miró y estaba el sub-17 de por medio y, bueno, no lo llevaron a Leo, ¿no? Quizás porque consideraron que tenía 15 años todavía y tal, ¿no? Pero perdieron ese sub-17 y alguien se arrimó a Tocali y le dice, si usted quiere ganar en las inferiores con la selección de Argentina, tiene que tener a Leo Messi. Después me enteré que era el cocinero del hotel donde estaba, no sé, estaba enterado el cocinero.
0: ¿En serio? ¿El cocinero?
3: Sí, sí, lo que oyes, es increíble. Sí, estaba...
0: Qué fuerte.
3: Sí. Bueno,
0: y de hecho lo terminaron convocando porque España quería a Messi, ¿eh? La Federación Española quería reclutarlo para la selección, ¿eh?
3: Totalmente. Pero bueno, ellos sabían y además había en ese momento había muy buena relación con Grondona. Villar y Grondona eran... Y no querían originar problemas, ¿entiendes?
0: Vale.
3: Pero sí, presionaron para que fuera.
0: Fixeu-vos la història, eh? O sigui, Argentina descobreix a Messi, que clar, de petit ja va venir a Barcelona a jugar a les categories inferiors del Barça, per un vídeo que porten en un hotel de Barcelona, aprofitant que Argentina està concentrada per fer un partit amistós contra la selecció catalana. Allà el veu el seleccionador, Marcelo Bielsa, que al·lucina amb el que fa Messi fins al punt que diu que li posen el vídeo a càmera a velocitat normal perquè sembla que vagi a velocitat ràpida. Ja s'hi fixen, veuen que és massa petit per convocar-lo encara per la sub-17, però un cuiner del lloc on estaven diu que han de convocar Messi si volen començar a guanyar títols i acaben convocant a un Messi que el volia portar a Espanya a les categories inferiors.
1: Sí, sí, el que podria haver canviat la història, no? I al final doncs acaba iniciant-se aquesta trajectòria.
4: La història hauria canviat més per a mi que per a vos.
0: El vídeo el va fer, com heu escoltat, en boca d'Horacio Gaglioli i Jaume Marcet, que ara està al diari Esport, però abans treballava a Barça TV. Jaume, què tal, com estàs?
5: Hola, Chiqui, què tal? Bon dia.
0: El vídeo el conserves tu o no?
5: No. Jo era
0: Aviam si podem millorar la comunicació amb el Jaume Marcet, que ens ha dit que no conserva el vídeo.
1: Clar, però aquí, igual que està al museu el tovalló, igual al museu de l'AFA hi hauria d'haver aquesta cinta, no?
0: Sí, l'UVHS, clar, el temps ha canviat molt, ara les imatges circulen a punta pala, abans no era tan fàcil trobar-les.
1: Els joves deuen flipar, no? Que s'hagués de fer una cinta perquè l'Argentina coneguessin el jugador amb el ràpid que avui va tot amb la globalització i les xarxes.
0: Jaume, em deies que el vídeo tu no el tens, eh?
5: No. Jo aquest vídeo realment, simplement em van demanar que el fes, el vaig fer, vaig demanar als meus companys tècnics, perquè jo de tècnica no en sé res, que el fessin, o sigui, que passessin en un VHS, i jo li vaig donar l'Horacio i ja no vaig saber res més d'aquest vídeo. I,
0: recordes almenys no quines jugades hi havia, o quan durava el vídeo, més o menys? Això ho recordes o no?
5: Jo el que sí que recordo és preguntar-li a Horacio, però què quieres exactament? Pon lo que quieras, pon por jugadas y tal. Y que yo le decía, a ver, es el vídeo más fácil de mi vida, porque qualsevol partit de Messi, qualsevol jugada, yo recordo agafar gols, agafar alguna jugada, però clar, vull dir, així d'un altre jugador potser has d'anar allò mirant el detall, mira, aquesta jugada està bé, però clar, de Messi, qualsevol jugada que agafi ho hagués fet un sec i hagués posat imatges bones de Messi, no? Només calia posar jugades de Messi que tenien moltíssimes gravades. Em va dir, no, que no sea muy largo i tal, i res, vaig posar 4 gols i 4 jugades i ja està. Vull dir que em va dir que tampoc fos un vídeo massa llarg, però jo crec que només això, veient un minutet, ja et quedaves una mica amb la boca oberta.
1: Tu en aquella etapa ja flipaves amb Messi, no?
5: Flipava, però amb colors. I el que al·lucinava, i encara al·lucino, és que això no tenia cap transcendència, o sigui, eren només els que anàvem allà, la gent que estava allà, com que no hi havia xarxes socials, com que en aquell moment també Barça TV s'emetia només per via digital i no era, la majoria de gent tenia Canal Plus, i llavors era com que no hi havia allò que diuen ara els joves, el hype aquest. O sigui, Messi passava totalment desapercebut. O sigui, no el coneixen a Argentina, però és que a Barcelona tampoc. Jo els deia a tots els meus amics i la gent no em feia ni cas, vull dir, i la mateixa premsa, ni l'esport, ni el món deportiu, alguna coseta, però molt, molt poc, vull dir, hi havia, així com amb altres jugadors, jo sé, Ivan de la Peña, jo recordo que és anterior a Messi, hi havia molta expectativa de, oh, Ivan de la Peña, el niño prodigio, i amb Messi no, jo encara això al·lucino, perquè no entenc per què va passar això. Si va haver zero expectativa amb Messi quan estava el juvenil, i era la bomba, i en canvi ningú en parlava.
4: Sí, ¿qué voy a decir en este sentido? Sí, que la verdad que... yo me acuerdo de el primer gol que metí, que me empieza a decir, es Maradona, pero es pequeño, Maradona, pero es pequeño. Y yo pensando, pero se está volviendo loco el chico, se está volviendo loco. Y se volvió loco, pero por un primer gol.
5: ¿Sabes quién me dijo esto por primera vez? ¿Qué? La primera persona que me dijo es Maradona, es el que ahora es el su entrenador al Inter de Miami, que es Guillermo Hoyos. Que Guillermo Hoyos
0: va ser l'Inter de Miami.
5: Sí. Va ser el seu entrenador al juvenil B del Barça.
4: Sí, ahora sigue siendo mi entrenador, sí, claro.
5: Era argentí i ell em va dir, yo he jugado con Diego y este es el nuevo Diego. Jo pensava, hostia, jo ja el veia molt bo, però pensava, potser, oye, quizá exageras un poquito, ¿no? Como buen argentino y tal. I em va dir que no, hazme caso. I realment després vaig dir, no, és millor que Maradona.
0: Jaume, gràcies per recordar aquesta història amb nosaltres, eh? Fixa't com ha canviat la pel·lícula ara que hi ha xarxes socials i les imatges circulen a la velocitat de la llum per tot el món de manera immediata. Que vagi bé!
5: Vinga, adeu!
0: Et llegim al diari Esport i també et veiem a ADN Barça. Aquestes són veus d'aficionats que avui acomiadaran a Messi.
6: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre con estos colores, pero bueno, ya nos dio todo, más no le podemos pedir, ya nos dio toda la felicidad, ya no nos tiene que explicar nada.
7: Voy a venir temprano, esto pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea con la camiseta de Argentina. Te juro que es más fuerte, ¿viste?
8: Gracias por todo lo que nos dio y por ser el más grande del mundo. Eso, me parece que... Creo que... Mira, a mí Maradona es como que, bueno, fue muy grande, ¿no? Pero Messi me parece que abarca mucho más. Así que gracias por eso.
9: Tengo la dicha de vivir en este increíble país y de poder tener más cerca a Messi y... No sé cómo decirte, creo que voy a llorar, no sé, cantando el himno, todo, apenas lo voy a salir a calentar, Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca, a menos que, no sé, vaya a Estados Unidos i lo vea jugando en Miami.
0: Fixa't la responsabilitat que tens avui, Flaqui, d'anarrar aquest comiat, que hi ha gent que, només imaginant-se'l, són veus d'espectadors que avui estaran a Monumental de River, només imaginant-se el moment, ja ploren.
1: És que Argentina està ara mateix commocionada. Marxa un jugador que els ha portat a uns nivells impensables. I a part amb aquesta relació que hi ha hagut entre els argentins i Messi, no? No cal fer gaire memòria per recordar allò del pecho frío dels inicis, quan les coses no li sortien bé, les crítiques que rebia, que el titllaven de que no cantava l'himne, que era més espanyol que argentí, que només rendia el Barça, i fixa't ara doncs com han canviat les coses. Al final són dues Copes Amèrica, és un Mundial, és una finalíssima, són dos sots campionats del món, un Mundial sub-20, una medalla d'or olímpica. Clar, és que el palmarès de Messi amb la selecció també és una autèntica barbaritat.
0: El nostre quiosque de capçalera.
1: Sí, home.

0: Messi ho tenia clar des del principi que ell volia ser argentí i jugar amb Argentina.
1: Ens ho ha explicat Horacio Gazzoli, que ell tenia clar que volia jugar amb Argentina, el que passa és que Argentina no el coneixien, no sabien qui era perquè de nen ja havia vingut a viure a Catalunya. Són 2:15 del migdia, avui, a partir de la 1, en el tram final del Larguero, Argentina venint a Monumental, amb la narració del Flac i el comiat de Leo Messi amb la seva selecció.
2: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
1: Aviam, Flaqui, notícia important d'ara mateix i que farà flipar a l'audiència. José David Palacio, Palas, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, sigue, Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿A quién acaba de fichar el Getafe, que es el próximo rival del Barça en la Liga este fin de semana?
3: No tiremos las campanas al vuelo, todavía no le ha fichado, pero está en conversaciones... Está en negociaciones, incluso hoy podría pasar reconocimiento médico Dani Carvajal. El exjugador del Real Madrid, que está ahora libre, no tiene contrato, y están en negociaciones Getafe y Dani Carvajal para que pueda sumarse de manera inmediata al conjunto de Bordalás. Y obviamente ya sabéis vosotros cuál va a ser el siguiente partido del Getafe. El sábado, 6:30, Camp Nou ante el FC Barcelona.
4: No está mal,
3: están en conversaciones para ver si el tema de salario entra en la liga, en los, esos límites tan estrictos que tiene el Getafe, pero me contaban que está tan avanzado todo que podría pasar hoy incluso el reconocimiento.
1: Al tanto la noticia de ahora mateix, Carvajal a punt de passar el reconeixement mèdic amb el Getafe, que és el proper rival del Barça a la Lliga. Té el seu morbo, la operació. Gràcies, Palacio.
3: Un abrazo, chao.
1: Noruega, Flaqui, primera federació UEFA que denuncia Infantino.
4: Ho ha avançat Anton Meana a la cadena SER. La denúncia engloba tres casos. El lliurament del Premi de la Pau a Donald Trump, la targeta retirada a Balogun durant el Mundial 2026 i tot allò relacionat amb el FIFA Forward Enterprise.
1: Com?
4: FIFA Forward Enterprise.
1: Espanya tanca avui l'aturada de les seleccions amb la quarta jornada de la Nations League.
4: Split contra Croàcia, 8:45 de la nit. Per la seva banda, l'Anglaterra de Gordon juga a la mateixa hora contra la República Txeca. Per cert, Santi Denia, seleccionador de Txèquia, amb una entrevista al Guardian, ha dit que Anthony Gordon està al nivell de la Lamine Yamal.
1: Santi Denia.
4: Que el veu al nivell de la Lamine Yamal.
1: Potser s'ha passat una mica, no?
0: Igual sí, juga bé, ha fet grans partits Gordon, però s'ha passat una mica Santi Denia, sí.
1: França i Itàlia no van fallar.
4: Els de Zidane es van imposar 4-1 a Bèlgica, els italians van derrotar 3-1 a Turquia. França queda com a líder de grup, Itàlia és segona.
1: És curiós, Portugal sense Cristiano guanya, França sense Mbappé també guanya.
5: Sí, sí, sí.
0: 7 punts sobre 9 possibles, van empatar l'altre dia, però no el troben a faltar.
5: El primer partido también marco yo el primer gol y no pasa nada, ¿eh?
1: Por lesionaste.
5: Bueno, me lesioné muy gravemente,
4: sí, muy gravemente.
5: Pero me voy a recuperar milagroso. Sí, sí.
1: Catacolles baixa i no anirà amb la selecció.
4: La portera blaugrana té unes molèsties al quàdriceps, no viatjarà als Estats Units amb el grup, els serveis mèdics del Barça li faran més proves, la substitueix, ja ho diré, Astràlaga, sí, portera de l'Atlètic, dir-te també que Clàudia Pina...
1: Espera, aquí, torna.
4: Sí,
1: pilota a terra i torna.
4: No, perquè volia afegir una informació de darrera hora que...
1: Subjecte verbi predicat.
6: Has d'explicar primer de tot el per què està així.
4: La portera blaugrana Catacoll té unes molèsties al quàdriceps.
6: Sí.
4: No viatjarà als Estats Units amb el grup.
6: D'estar massa estona de peu.
4: Serveis mèdics, sí, perquè es va avorrir molt l'altre dia al Clàssic. Els serveis mèdics del Barça li faran més proves. La substitueix Astràlaga, portera de l'Atlètic, i afegim, que és el que m'ha fet embolicar-me ara, perquè és de darrera hora, que la Clàudia Pina no s'ha pogut entrenar amb el grup aquest matí abans de viatjar. Ella sí que ho farà cap als Estats Units.
6: Perquè està empatxada.
4: Clar, adaptats gols.
1: Ara sí. Cubarsí, Xavier Espar i Marc Bernal, finalistes del Golden Boy.
4: Ahir es van conèixer la llista de 25 jugadors que opten el premi amb Cubarsí com a màxim favorit per guanyar-lo. Diomandé i Hendrik són els representants del Madrid a la llista.
5: Quina il·lusió, no?
4: Sí, home, aquest el guanyaràs.
5: Ostres,
4: aquest el guanyaràs.
5: El noi d'or. Sí, però sí. I amb quina destral es talla?
4: No s'ha de tallar, és un
5: el premi.
4: És un trofeu que et donen.
5: És una destral bona, no?
4: Ja
5: la intenció és fer-ne diversos talls.
1: En bàsquet, Joventut i Girona s'estrenen a Europa.
4: Els verdinegres debuten a la Champions contra el Bnei Herzliya israelià.
1: És que t'ho posen
4: difícil. És fàcil.
1: T'ho posen molt difícil.
4: A 8:45 a l'Olímpic de Badalona.
5: Sí, sí, que jo pronuncio això.
4: El Girona rep a Fontejau al Dinamo de Bucarest a 7:45, partit de la FIFA Europe Cup.
1: El que t'hi juga s'escolta i si us ve de gust també es pot veure. Ah, hi ha més notícies.
4: Sí, però tu mateix, vull dir...
1: El Carles juga ara mateix a l'ATP 500 de Tòquio, com va?
4: Sí, el partit ha començat a les 11,
7: desconeu. Ha guanyat el primer set al Tebre Carlos Alcaraz, 7-6, i ara mateix en el segon set, 3-3.
1: El teu Sancho Panza.
0: És tan interessant que tenim el 3-24 aquí posat dues vegades i el partit d'Alcaraz no.
1: Bàsicament perquè parla Pedro Sánchez, que crec que té més interès que Alcaraz.
0: Però està repetit.
1: Yannick Sinner no competirà més aquest any i Fernando Alonso apunta al Dakar.
4: Doncs sí, Yannick Sinner ha publicat un vídeo a la xarxa X explicant que necessita un tractament al genoll dret, no jugarà fins al 2027, i el portal especialitzat Soy Motor va avançar ahir que l'asturià Fernando Alonso podrà disputar l'edició de Qatar 2027. Després de la renovació amb Aston Martin, Alonso ja va dir que hi hauria sorpreses. Una d'elles, aquesta.
1: Ara sí, no, Willy?
2: Aquí ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba que t'hi jugues.
1: És que en realitat els que manen el programa són la Helena de Diego i el Guillem Arnal, el Willy, que estan a l'altre costat de la peixera, que no els veieu, però que ens van fent gestos per que sapiguem cap a on hem d'anar.
4: I sort que manen ells.
1: Vilamala!
9: Què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
9: Se'm sent?
4: Sí.
9: Ah, és que jo no m'escolto a mi mateixa, però bueno.
1: És igual.
9: Mentre m'escolteu vosaltres... No, ja, però era incòmode, era per assegurar-me'n. A veure, sí, que la gent està parlant i molt sobre aquest comiat de Leo Messi. Per exemple, el David demana si l'homenatge que li faran avui algun dia també li faran a Leo Messi al Camp Nou.
4: Espero i desitjo que sí.
9: Sí, la veritat és que hi ha molts comentaris en aquest sentit, que Messi també mereix un homenatge com el d'avui a Argentina al Camp Nou. I també el David ens recorda que ell té un autògraf dedicat de Messi de l'any 2005, quan estava al Barça B.
4: Caram.
9: Aquest autògraf és una relíquia, des d'aquí li diem al David que el guardi ben guardadet a casa seva. Sí, exacte.
1: Ja està?
9: Sí. Després, és que ara he demanat a la gent que ens enviïn alguns records de Messi amb Argentina. A la propera vegada te'ls llegeixo perquè encara...
1: És interessant la seva carrera perquè abans de guanyar dues Copes Amèrica en va perdre unes quantes, crec que quatre o tres.
10: Demasiada.
1: I abans de guanyar el Mundial també va haver de perdre, no? I és un missatge interessant per lo que t'has d'esforçar al món de l'esport ni que siguis el millor de la història.
0: Sí, el 2016 perd la final de la Copa Amèrica i en aquell moment decideix, diu, la selecció no és per mi, i decideix retirar-se de la selecció. Imagina't el que hagués fet el que hagués estat el futbol internacional sense Messi els 10 anys que han passat des del 2016 que decideix marxar al 2026 que arriba fins i tot a la final del Mundial.
2: Què t'hi jugues? Un programa per escoltar amb crispetes.
11: Yo tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
11: Los dos mejores.

0: Molt bona tarda. Educació retira definitivament els iPads de les aules de primera ensenyança. El Ministeri competent ha pres la decisió després de comprovar els resultats de l'auditoria externa que van encarregar arran de l'incident detectat el mes de juny en un dels dispositius. Segons explicava el director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, l'estudi confirma que els mecanismes de filtratge de la xarxa educativa funcionen correctament, però identifica riscos quan es perd el control del dispositiu o bé de la connectivitat, i precisament per aconseguir totes les garanties de supervisió i de control han adoptat la mesura. El secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina, confirmava que retiraran uns 380 iPads que ja estan amortitzats, mentre que en tenen una seixantena més que els distribuiran en altres departaments fora de l'àmbit educatiu dels infants. Bardina tampoc era capaç de detallar quins seran els nous elements tecnològics que els substituiran, però sí que podrien ser altres ordinadors més tradicionals.
1: El que s'havia de fer ara és potenciar, per un costat, la utilització d'altres dispositius tecnològics que podem tindre ja a l'escola. Com sabeu, doncs, els carros de portàtils és un d'aquests elements, i altres recursos que les escoles ja tenen i que podem potenciar d'alguna manera per assegurar aquest procés.
0: Des de l'executiu, emmarcant aquesta situació en un procés de reflexió internacional sobre l'ús de la tecnologia en les primeres etapes educatives, i recorden que són diversos els estats europeus que estan revisant els seus models de digitalització que han desplegat en els darrers anys. I mentrestant, Luxemburg alerta que dir no a l'acord d'associació pot tancar moltes portes a Europa. El ministre d'Afers Exteriors i Comerç Exterior del país centreeuropeu, Xavier Bettel, defensava que el text que ha tancat Andorra i la Unió Europea serà molt beneficiós per al país i insistia que és el resultat d'un intens i llarg procés negociador. Apuntava que els resultats es veuran en molts àmbits, com ara l'educació, la salut, les llibertats i els drets de les persones, entre d'altres, però també que era molt contundent quan avisava la població que si finalment rebutja en un referèndum de validació el procés, hi haurà un punt de no retorn a les relacions entre el Principat i les institucions comunitàries. Aquí posava l'exemple del Brexit i manté que una oportunitat de negociació com l'actual difícilment es tornarà a reproduir.
2: Si on avait demandé à l'époque à nos gens s'ils étaient prêts de faire quelque chose, ils auraient dit non. Et je dis juste que de dire non, regardez le Brexit. Aujourd'hui, ils aimeraient revenir. Et s'ils reviennent, ils vont pas rentrer par la grande porte. Ils vont rentrer par le petit trou. Je ne sais pas si une deuxième fois ça passera. Là, ça vraiment, mais ça fait 15 ans maintenant qu'il y a des négociations. Et vous avez été très dur en négociation. Vous avez pas été, ça n'a pas été un chemin de routine facile en se disant c'est une promenade.
0: Bettel era a Andorra de visita oficial. El diumenge es va reunir amb el cap de govern Xavier Espot i tot just ahir ho feia amb la ministra homòloga, amb Imma Tor. Tots dos, tant Espot com Tor, li van agrair el suport mostrat pel país centreeuropeu durant les negociacions de l'acord d'associació. I als majors de 60 anys, però també als menors d'aquesta edat que presentin factors de risc, poden demanar cita per vacunar-se contra la grip. La campanya començava tot just ahir als centres d'atenció primària i s'allargarà fins al 31 de gener. Per rebre la vacuna cal demanar cita prèvia i en el cas dels menors de 60 anys que presentin factors de risc cal que presentin també la recepta del metge d'atenció primària. I tenen accés als professionals sanitaris i als sociosanitaris, així com als altres treballadors dels serveis comunitaris essencials. L'any passat es van administrar poc més de 8.000 vacunes i Salut recorda que la vacunació anual és la principal eina de prevenció davant la grip i que permet reduir les complicacions greus i els ingressos hospitalaris. Els centres de salut començaven ja a rebre les primeres trucades per demanar cita. Anabel Camanyes és infermera del Centre de Salut de Sant Julià de Lòria i explicava que la població està familiaritzada amb el funcionament de la vacuna i posava l'accent en la importància de protegir-se també pensant en el global de la població.
3: La gent ja ha començat a trucar per telèfon per demanar cita prèvia perquè ja coneixen la rutina molts dels anys prèvia. Reduir les complicacions greus i les estades hospitalàries i prevenir i reduir també la transmissió del virus entre tota la població d'Andorra.
0: Mentrestant, Salut ha reforçat la protecció davant del virus respiratori sincicial. En aquest cas es manté el tractament preventiu per als nounats i els majors i els menors de 2 anys que presentin factors de risc. En clau comunal, Escaldes Engordany afirma que l'última llei d'habitatge envaeix competències i que pot ofegar les finances comunals. Els cònsuls Rosa Gili i Quim Dolça eren molt crítics una vegada més amb la llei que impulsa l'executiu per fomentar la construcció de pisos de lloguer a preu assequible. Tots dos lamentaven les formes de la ministra Conxita Marsol perquè mai els van detallar les mesures que incloia i perquè la va entrar per la via d'urgència, que no dona gaire marge a l'hora de fer esmenes. Per tot plegat, afirmen sense embuts que ha tingut una manca de lleialtat institucional absoluta. Dolça està convençut que ningú ha calculat el perjudici econòmic que representen les bonificacions i exempcions fiscals per les corporacions i, en el cas d'Escaldes, diu que podrien representar gairebé 4 o 5 milions d'euros. El mateix passa amb la cessió urbanística, ja que, des del Comú, l'han aprofitat, diu, per adquirir nou patrimoni per la parròquia.
4: Perquè aquí sí que no ens toquen, ens ho toquen tot. Tocant tots els impostos ens podríem trobar, s'hauria de valorar molt bé, però si tothom s'acollís amb això, ens podríem trobar amb anys que ens rebaixen el pressupost de 4 o 5 milions d'euros. Això, francament, és que ningú s'ha parat ni 5 minuts a pensar el que representa. Ja dic, més enllà de que constitucionalment cal veure el seu encaix, perquè a mi em sembla que si això és així, doncs, francament, els comuns el que podem fer és tancar la persiana o, sí, doncs com jo crec que aquest govern pretén, un apèndix més del govern i no tindré cap mena de voluntat política.
0: Tots dos afegeixen un altre element, que és del greuge comparatiu amb els ciutadans que posen un lloguer inclús per sota del que fixa la llei, ja que aquests no tenen cap gratificació ni tampoc poden participar dels ajuts econòmics. De totes maneres, el cònsul menor no li veu gaire recorregut, ja que l'element més car d'una obra és el terreny. I el govern, recorda, no ha fet cap acció per reduir-ne el preu. Encara sobre habitatge, en sessió del Consell de Comú van adjudicar els treballs per arranjar els baixos de l'edifici de l'Avinguda del Pessebre, on s'instal·larà la espai de lleure. Costarà 450.000 euros i estarà acabat en 5 mesos. La cònsul major tornava criticant aquest cas l'executiu per l'endarreriment d'un projecte que formarà part del parc públic.
5: A veure, penseu que vam firmar amb el govern la col·laboració, era just abans de les eleccions passades, i per tant, bueno, jo sé que en aquell moment la nostra data que ens havien donat era de 16 mesos, val? Llavors, bueno, jo crec que un endarreriment d'un any i mig o dos anys, a veure, ho estic dient així d'una manera molt ràpida i molt, però crec que certament a l'endarreriment, com a mínim d'un any i mig, jo crec que no m'equivocaré gaire.
0: En aquesta sessió del Consell de Comú, per assentiment, es va aprovar signar la carta que avala la candidatura d'Andorra a ser reserva de la biosfera de la UNESCO, un cop han resolt ja els dubtes que tenien. I a Andorra la Vella, els agents cívics han interposat 26 denúncies durant els primers mesos de l'any. Les sancions són fruit de més de 3.000 controls que s'han centrat principalment en la convivència ciutadana, la tinença responsable d'animals i el compliment de les condicions d'ocupació de les terrasses. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
6: Com estem? Bona tarda.
0: Jordi, doncs avui estem alertats per pluges intenses i locals. Aquí ja hem arribat als nostres avisos particulars.
6: I ben fet que fa, no?
0: Que fan.
6: I enviem els avisos perquè sí, tornem a tenir una situació. La idea és que per defecte totes les situacions que vinguin ara doncs, hem d'estar atents. Molta gent diu, és que ara cada dos per tres s'envien alarmes, els avisos són uns pesats. Bé, és que estem tinguent totes les situacions en què s'han enviat avisos o alertes, evidentment al detall, doncs sempre es poden fer matisos, però han estat dies en què estava més que justificat, i és que aquest és un dels escenaris que fa temps que s'està anunciant. La meteorologia es tornaria més extrema, i és el que toca. La situació aquí a Andorra avui, perquè mereix atenció, doncs perquè no es repetiran imatges que hem pogut veure aquests darrers dies a molts punts de Catalunya, ni molt menys passarà això, però sí que seran tempestes que en molt poca estona et poden deixar molts litres, i això és el que, bé, ja ho sabem, les coneixem, aquestes tempestes, el cabal de qualsevol curs d'aigua, per petit que sigui, pot pujar de manera sobtada, però és que a més aquestes tempestes portaran en alguns casos calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. Quan arribaran? Doncs a la tarda podem tenir algun primer ruixat, però serà sobretot entre el final de la tarda i la pròxima nit, mitjanit, tot passarà, quan les tempestes es mostraran més actives. La temperatura, encara la màxima al voltant dels 20 graus, a mesura que vagi plovent, la temperatura caurà en picat.
0: Per tant, doncs, aquesta tarda vespre, doncs, pluges i temperatura baixa, i demà les mantindrem? O
6: demà ja no, les temperatures no baixes, d'aquella manera, val? Per les dates altes encara, demà encara amb algun xàfec, dijous ja serà cada cop més difícil perquè començarà a entrar vent del nord i la setmana acabarà sense pluja i amb temperatures pròpies per les dates, que això ja serà un què.
0: Exacte, doncs amb ganes que arribi a aquestes temperatures. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
6: Salut, que vagi molt bé.
7: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
8: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui conversarem amb l'actor Jan Mediavilla. Ell és un dels quatre integrants de l'obra Göteborg, que serà el dijous a 8:45 del vespre al Teatre Comunal d'Andorra Vella en el marc de la temporada de teatre. Doncs amb el Jan repassarem una mica aquesta obra que interpreta juntament amb la Mariel Molins, amb el Roger Coma i també amb la Berta Rabascall. Més tard, avui és dimarts, avui és dia d'hora sostenible i ja ens acompanya el tècnic ambiental d'Andorra Sostenible, l'Àlex Calero, que ens parlarà sobre el Dia Mundial de les Aus Migratòries. Serà el dissabte. Nosaltres arrenquem.
9: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Jan Mediavilla, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Jan, el dijous a 8:45 del vespre arribeu tota la companyia per representar Göteborg aquí al Teatre Comunal d'Andorra la Vella, una obra que ja està rodada, que ja està consolidada. Per tant, entenc que és fàcil recuperar-la, no? Tot i que sigui en període de bolos. Tot a punt.
1: Sí, exacte. De fet, vam començar la Villarroel del desembre i gener,
0: sí.
1: I portem des del febrer fent gira. O sigui que la tenim bastant rodada. És veritat que hem parat 2 mesos a l'estiu, però ja hem fet 4 o 5 bolos, o sigui que estem a tope una altra vegada.
0: Tot a punt. No sé, pel que he vist d'imatges i de fotografies, entenc que tampoc requereix un escenari gaire... molt laboriós, vull dir que al final és una mica, com aquell qui diu, arribar i moldre.
1: Sí, és una escenografia com molt costumbrista, és la casa d'un dels personatges, el
0: Sergi,
1: que interpreta el Roger Coma.
0: Bueno, el Roger Coma i
1: jo.
0: Ah.
1: Exacte, o sigui, la cosa és la casa del Roger del futur, del Sergi del futur. Jo faig del Roger del Sergi jove, diguem.
0: Sí, sí. Mira,
1: No
0: vull dir, fem-ho fàcil. Va, posem-nos en context. Explica'ns una mica com és aquesta obra Göteborg, què veurem?
1: Doncs mira, són un noi i una noia que es coneixen quan tenen 18 anys, cauen profundament enamorats durant 3 dies, però per algun motiu que no sabem i que potser coneixem durant l'obra, s'enfaden i no retroben fins al cap de 32 anys, quan ella es presenta a la casa d'ell per dir-li que intentin reconstruir què va passar durant aquells 3 dies i per què van acabar enfadats quan tot semblava, no?, que anava tan bé. Llavors, durant aquesta conversa, doncs, fan una reflexió sobre la memòria, sobre l'amor, sobre les segones oportunitats, sobre el destí, potser, i tot. Llavors, és molt interessant, perquè no només és una trama molt interessant, sinó que també barreja... Hi ha com temes que ens toquen a tots i que ens hi podem sentir tots com molt identificats.
0: Per tant, d'alguna manera, el que veurem allà, Jan, a l'obra, és una mica que... O sigui, el que va passar fa 32 anys, quan en teníeu 18 el Sergi i la Paula, que representeu tu i la Berta Rabascall, això veurem què va passar aquells 3 dies a Göteborg. I després, no? Doncs tota la conversa, totes les reflexions, tota la confrontació, en el millor dels sentits, que tenen el Sergi, de 32 anys després, interpretat pel Roger Coma, i la Paula, que és la Maria Molins.
1: O sigui, l'obra en figura que passa a l'actualitat. L'obra comença amb els dos grans intentant reconstruir el que va passar en el passat. Llavors nosaltres som
0: el
1: la
0: flashback.
1: Seva memòria.
0: Sou el flashback.
1: Exacte, som uns flashbacks. Llavors l'obra funciona així. Una escena dels grans i un flashback dels joves. I així, a poc a poc, van reconstruint el que va passar aquells 3 dies.
0: És un... Al final, doncs, es fa difícil, doncs, classificar-la, doncs, amb algun gènere. Diríem que és una... és una comèdia, segurament, però al final tracta coses, doncs, i elements que, de gràcia, doncs, en fan poca. Ho dic en el sentit també de dir totes aquestes... aquests sentiments que ens fan aflorar aquestes pors, aquests dubtes que ens genera. Una mica, doncs, quins són aquests sentiments que afloren entre el Sergi i la Paula?
1: Sí, doncs mira, jo no ho definiria com una comèdia del tot, jo crec que és com un thriller romàntic amb tocs de comèdia en algun moment. I clar, doncs els sentiments que afloren els dos personatges, tu imagina't que al cap de 30 anys et presenta el teu primer amor a la porta de casa teva. O sigui, clar, de sobte et ve com una onada de sentiments. Jo crec que és molt, a mi m'agrada molt definir-ho com que el Sergi en els dos moments té una onada de sentiments molt grossa, primer, perquè és el primer cop que s'enamora i, evidentment, ve una onada gegant, i el segon perquè el primer amor se't presenta a la porta de casa dient-te, o sigui, sense haver parlat en 32 anys ni tan sols, dient-te que anem a intentar reconstruir el que va passar fa tant de temps i despertant un altre cop aquell sentiment. Llavors...
0: Clar, perquè se suposa, perdona, Jan, però se suposa que els dos han seguit la seva vida. Suposo que l'obra, doncs, queda clar en quin punt estan cadascun. Però, clar, al final és els dos han seguit la seva vida i cada cop i volta, com dius tu, un dia tu estàs tranquil·lament sentat a casa teva i que de cop i volta soni el timbre i se't presenti el teu primer amor, una persona amb la qui no hi has parlat de fa 32 anys, doncs, i a més, vull dir deu marcar i deu xocar. El Roger hi acostuma a fer papers així, però vull dir, es pot lluir gairebé.
1: Sí, no, el Roger està esplèndid, la Maria també, la Berta, que ha estat premiada, la setmana passada va ser premiada com a actriu revelació, i jo crec que els quatre creem una energia molt, molt maca, és molt agradable de veure. Una cosa que a mi m'agrada molt és que és molt agradable, molt entretinguda, i que realment et fa pensar, el qual... Jo crec que el teatre és important que et faci pensar moltes vegades, no?, i bueno, és molt xula.
0: Segur que sí, perquè a més és aquesta situació de dir, ostres, què hagués passat si, no? És el what if.
1: Exacte. Clar, també fa una reflexió sobre això. Què hagués passat si aquells tres dies no ens haguéssim enfadat? Estaríem junts? No estaríem junts? Clar, perquè igual haguéssim continuat junts, però no haguéssin acabat junts en aquell moment, perquè érem molt joves, saps? Llavors, bueno, fa una mica reflexió sobre això, si és el moment a vegades o no és el moment.
0: No, està clar. Un dubte, suposo que això també es deu poder veure a l'obra, insisteixo, tant el Sergi com la Paula estan interpretats per dos actors, és a dir, en el cas del Sergi, doncs tu i el Roger Coma. No sé si hi ha una evolució, és a dir, quan veiem el Sergi quan tenia 18 anys i quan veiem el Sergi amb 50, no sé si són dos personatges diferents, si han canviat molt o no, perquè d'alguna manera doncs, també explica l'evolució i el pas del temps.
1: Clar, jo sempre dic que és el mateix personatge, la base és la mateixa, però amb moltes capes per sobre, no? Que són les capes que et donen la vida a mesura que creixes, perquè et vas equivocant, perquè et van fent mal, perquè vas aprenent, i jo crec que es veu molt això, no? Que són el mateix personatge, però amb moltíssimes capes per sobre i moltes més experiències viscudes. Llavors, també a l'hora d'assajar, doncs, ho fèiem així una mica, els dos estàvem presents en l'actuació de l'altre, en els assajos de l'altre, i anàvem observant, i a partir d'allà doncs, fer un treball de, no d'imitació, però d'agafar l'essència i treballar-la junts, saps?
0: I tant. Perquè hi ha posats, qui dels dos, el Sergi i la Paula, evoluciona més?
1: Ostres, doncs, jo crec que els dos...
0: O dit d'una altra manera, perdona, Jan, o qui es manté encara amb aquell esperit més jove, si és així?
1: Jo crec, mira, jo em mullaré i crec que la Paula es manté en un esperit una mica més jove, perquè durant tota la seva vida... Doncs, bueno, ara faré un petit spoiler, però ella no s'arriba a casa mai. Llavors, bueno...
0: Però es queda diries que es queda atrapada? Perdó, si dic alguna cosa, que ens hem d'esperar tots el dijous al Teatre Comunal a 8:45, doncs ja m'ho dius, Arnal, això, que quedem aleshores i t'ho resolc. Però, d'alguna manera, doncs això, no sé si la Paula creus que d'alguna manera es queda també en aquell Göteborg, o no?
1: No, jo no ho penso. No, jo crec que sí que és important la ciutat com a tal. Ara no diré molt més, però és molt important la ciutat per la Paula, sobretot, però no es queda atrapada allà. O sigui, evoluciona i la ciutat té una part important amb ella, però no es queda en la seva Paula de 18 anys, saps? Sinó que creix, fa les seves coses... I, bueno, no crec que es quedi... No crec que el plantejament si es queden atrapats allà o no, jo crec que no.
0: I tant. D'alguna manera, no sé si creus que la gent que us ha vingut a veure, pel retorn que heu tingut, doncs, si hi ha molta gent doncs, que... No sé si dir-te sentir-se identificada, perquè al final és una història que és una mica curiosa que pugui passar, però vaja, si no et recordo malament, crec que llegint una entrevista vostra... dèieu que està basat en un fet relativament similar o no sé si real.
1: Sí, bueno, això és una història del Jordi, que és el director, el Jordi Casanovas.
0: Sí, el Jordi Casanovas.
1: Bueno, que ell també va tenir aquesta història que es va retrobar amb un amor del passat en el tren. Llavors, doncs, bueno, es va inspirar una mica per escriure aquesta obra i està basat en això, però clar, la història completa t'he de dir que no me la sé ara.
0: No, no, no passa res, però t'ho pregunto d'altra manera. T'ha vingut algú, allò quan sortiu després de fer l'actuació, que parleu amb el públic, doncs que us demanen fins i tot alguna fotografia? No sé si autògraf encara es demana això ja, al segle XXI, no, oi? Doncs no sé si us ha vingut algú a dir-vos pues mira, a mi em va passar una cosa similar, o no, és massa boig.
1: No, no, no, de fet, a mi, per exemple, em va venir una parella, els dos, i ens van dir, ens va passar exactament això, ens vam conèixer amb 18 anys, però en aquell moment no va ser el moment, i ens hem trobat potser fa 3 o 4 anys, i ja tenien com això, 50 o 60 anys, i sempre em van dir el mateix, no sé per què, o sigui, bueno, em van dir, ho teníem claríssim des dels 18, en plan, jo no vaig poder parar de pensar en aquesta persona, saps? Llavors, em va semblar curiós això de, bueno, arribar en aquesta gent i que se senten identificats, em sembla meravellós. I, bueno, a part d'històries que igual... Jo crec que tots podem sentir-nos identificats amb un amor jove i amb tot el que comporta, no? I bueno, i després, quan amb els grans, doncs, amb això que fas amb aquest amor sí. Després de 50 anys, ai, de 32 anys.
0: Perquè, Jan, perdona, i insisteixo una vegada més, si toca parlar-ho el dijous, doncs ho parlem el dijous, però...
1: D'acord.
0: No, vull dir, perquè al final, no sé si... Clar, com em dius, és la Paula qui va a casa del Sergi. Per tant, és la Paula doncs, qui inicia tota la confrontació i tot el procés. No sé si el Sergi se n'havia oblidat o no.
1: Correcte. O sigui, el detonant, perquè això no ho he dit, perdó, el detonant perquè ella vagi a casa del Sergi és que ella troba un diari
0: que
1: tenia 18 anys, d'acord? I clar, ells intenten reconstruir aquella nit a partir d'aquest diari. Perdona, m'he sentit aquest detall.
0: No, està bé, està bé. Però d'alguna manera és això, eh? Cap dels dos havia pogut oblidar del tot l'altre.
1: No, el Sergi, els dos se'n recorden perfectament de qui són. L'únic que, clar, la situació és sobtada perquè no havien parlat en 30 anys. Però els dos recorden perfectament què van ser l'un per l'altre, diguem.
0: I tant. Escolta, perquè suposo que no dec ser gaire... com es diu això? No dec ser gaire original, però és que escoltant, llegint una mica doncs, tota la informació que ja s'ha publicada sobre Göteborg, em recordava una mica... Saps aquest anunci de Marcilla, dels cafès?
1: L'anunci de Marcilla...
0: Que és un noi que parla amb la seva germana... I la seva germana li diu, escolta, diu, m'he trobat la no sé qui.
1: Uh-huh.
0: I el noi li diu, ostres, però si aquesta és la meva companya de quan teníem no sé quants anys. I li diu, la germana diu, doncs mira, aquesta havia estat, sí, aquesta, la que havia estat el teu primer amor. I llavors ell agafa un cafè, Marcilla, per això aquí l'anunci, estem fent publicitat gratuïta, i se'n va doncs, a parlar amb ella... tants anys després que no s'haguessin vist. Bromes a banda, d'alguna manera, doncs, és una història que tampoc és nova, ho dic en el sentit de dir que ja s'ha tractat abans, però que li pot donar sempre un gir propi.
1: Exacte, sí. Jo crec que en Jordi fa com una reformulació d'aquesta història molt xula. Hi ha com, o sigui, com a referents, doncs, per exemple, hi ha Antes de l'amanecer, que és una pel·li... ara no recordo l'any, però és més o menys això.
0: Bueno, és una trilogia, de fet aquesta, ja t'ho he de dir, la tenia apuntat també amb la comparativa,

0: És una trilogia, vaja.
1: Sí, és una trilogia, exacte. Sí. Que és interessant perquè ara els actors van creixent amb la trilogia, o sigui, sí, cada pel·lícula.
0: Sí, sí.
1: Doncs jo crec que és... Puc entendre la comparació, però jo crec que és més una inspiració, no crec que sigui... O sigui, no crec que s'assemblin tant, saps?
0: Sí. I tant.
1: Sí.
0: Dubtes, insisteixo, dijous a 8:45 seràs tu, serà la Berta Rabascall, serà també el Roger Coma i la Maria Molins aquí al Teatre Comunal d'Andorra la Vella interpretant a Göteborg.
1: No sé si
0: havies vingut ja aquí al Principat a treballar.
1: Doncs la veritat és que no havia vingut mai, és el primer cop. A part, fa molts anys que no vaig a Andorra i em fa moltíssima il·lusió. A part que, bueno, anar tan lluny, perquè, clar, estem canviant de país, ja, i tot, imagina't. Sí, això ja em sembla una bogeria i em sembla increïble. O sigui, tenim moltíssimes ganes, els quatre.
0: Anar tan lluny i canviar de país. Em recordes a mi quan els hi vaig dir als meus amics que m'anava a treballar a l'estranger?
1: Pues exacte, pues que anem a treballar a l'estranger.
0: Clar, aquí tothom em deia, i on vas, Arnal? A Londres? On vas? A Sydney? On vas? A... Oh, no, vaig a Andorra. I, doncs, mira... mica...
1: tu no ets d'Andorra?
0: No, jo també sóc català. I també he vingut a l'estranger a treballar. Dit això, desvelo una intimitat, si m'ho permets, i és que justament al teu WhatsApp hi ha una foto amb neu. No sé si, ho dic perquè m'ha semblat que és com si esquiessis, per tant anava a preguntar-te si més enllà de venir aquí a Andorra, doncs al final això de la neu ja estàs acostumat i les muntanyes i t'agrada el fred i l'esquí, que aquí el tenim molt bo, eh?
1: Doncs mira, he de dir que m'encanta el fred, m'agrada molt més que la calor.
0: Ja en som dos.
1: Però no és que hi vagi molt, he de dir. Sempre estic molt ocupat a Barcelona fent moltes coses. Sempre que puc vaig escapar. Aquesta foto la tinc perquè és amb el meu germà i me l'estimo molt. I no és per res en particular, però...
0: I tant,
1: però bueno, que m'encanta, sempre m'encanta anar a la muntanya, vaja.
0: I tant, que sí. Escolta'm, vaig acabant. Sí. Per tant, des d'aquest punt de vista i tornant una mica a l'obra, clar, no sé si la resposta del públic és la mateixa si estàs a Barcelona, si estàs fent gira a Sant Cugat a Barcelona o Andorra la Vella. Al final, cada públic, Jan, és una mica seu? Es fa una idea de l'obra a la seva manera?
1: Completament. És que és molt difícil d'explicar, però cada públic té una personalitat molt forta.
0: Mm.
1: I ja no només dins en diferents pobles, sinó que quan estàvem a Barcelona fent temporada depenia molt del dia, de si era un divendres, si era un dissabte. Cada dia era un públic completament diferent i al final jo sempre dic que el teatre és una connexió entre el públic i els actors, diguem, bueno, la gent que està dalt de l'escena. I que cada obra sempre és diferent, perquè, clar, el públic sempre és diferent. Llavors, és molt curiós i és molt difícil, si no ho vius des de dins, és molt difícil d'explicar, però realment és molt diferent, sempre.
0: I tant que sí. Doncs, Jan Mediavilla, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos aquí a Andorra, per haver-nos parlat d'aquesta obra. Göteborg, la podrem veure el dijous a 8:45 del vespre aquí al Teatre Comunal d'Andorra la Vella. Em sembla que ha tingut molt bona acollida, per tant, ara mateix no sé dir-te si queden gaires entrades o no, segur que ha anat molt bé, per tant, tindreu un bon públic i esperem doncs, que vagi molt bé, Jan.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Aquí a Andorra. Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10:00 a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom. FEDA patrocina l'Hora Sostenible.
0: Àlex Calero, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, Arnal.
0: Àlex, ben tornat a la secció de l'Hora Sostenible. Escolta, Àlex, avui ens vols parlar d'un dia mundial que es farà el dissabte i em sembla que ens posarà o ens farà mirar amunt, al cel.
3: Això mateix. M'agradaria comentar que aquests dies estem tenint un espectacle al cel i és a causa de les aus migratòries, que el dissabte, el segon dissabte de maig,

0: i el segon dissabte d'octubre se celebra el Dia Mundial de les Aus Migratòries. I la veritat que aquests dies estem tenint uns espectacles al cel molt bonic.
1: Per tant, d'alguna manera, doncs, és un dia mundial que se celebra dues vegades, dius? A la primavera sí. I a la tardor.
0: Això mateix. A la primavera tenim les aus migratòries que venen des de l'Àfrica cap a Europa i ara estem veient la part de la tardor, no? De que tornen d'Europa cap a Àfrica.
1: Per tant, el dissabte doncs, hi ha aquest Dia Mundial de les Aus Migratòries. Explica'm una mica, doncs, anava a dir, què veurem, doncs ja m'ho has dit, aus migratòries, però no sé si des d'aquí, des de casa nostra, Àlex, es veuen moltes, es pot veure el pas d'aquestes aus?
0: Bueno, des d'aquí, des d'Andorra, és un punt molt important per a aquestes aus, no?
1: Sí?
0: Perquè geogràficament... Les aus que venen del nord d'Europa es veuen empreses a creuar pels passos de muntanya del Pirineu. I Andorra doncs, està just enmig d'aquesta ruta i per això és un bon lloc per poder observar aquestes aus, la veritat.
1: I tant. I si siguéssim de... Quines aus podrem veure?
0: Doncs mira, podríem veure aus, per exemple, com les grues, que són les típiques que fan la formació de V-baixa, o també rapinyaires, com el milà negre o l'aligot d'espè, no? Inclús les cigonyes blanques, les famoses cigonyes, també passen per aquí, per Andorra. Mm. Per altra part, també, podríem veure, per exemple, ocells estivals, de pas, com la cotxa cua roja o el mosquiter comú, no? O el cucut comú, que són, la veritat, que són molt atractius de veure. I, bueno, fa molta curiositat i crec que és molt fascinant, perquè, per exemple, un reietó o un mosquiter que pesa menys d'una moneda de 2 euros... es fa aquest viatge de creuar milers i milers de quilòmetres i superar les tempestes del Pirineu. La veritat que això és algo fascinant, no?
1: Anava a dir, no parlis de tempestes, en aquest cas del Mediterrani, que són les que hem tingut aquests dies, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A veure, Àlex, aleshores, m'has dit una mica doncs, les aus que passen, m'has explicat el motiu pel qual passen per Andorra, però si estem aquí a Andorra, des d'on podem veure? Perquè, a veure, el dia 10 és el dissabte, és el Dia Mundial, però entenc que les aus, vull dir, passen sovint, cada dia no s'esperen el dia 10. Des d'on es pot veure aquí a Andorra doncs, el pas de les aus migratòries, Àlex?
0: Bueno, doncs aquest pas ho podríem veure en parts altes de muntanya, no? Com per exemple els punts alts com el Port d'Incles, allà a la Vall d'Incles, a dalt de tot el Port d'Incles, o inclús el Port d'Envalira o el Coll de la Botella. Són zones on es poden avistar aquestes aus i amb uns prismàtics o inclús en cop d'ull es poden veure.
1: Entenc que des d'Andorra Sostenible, no sé si organitzeu alguna activitat al respecte, no sé si feu alguna sortida, entenc que, bueno, no sé per què ho he d'entendre, vaja, ja m'ho diràs tu, però en qualsevol cas, una mica de divulgació a les escoles, doncs, també a través de les xarxes, doncs, en feu.
0: Sí, nosaltres fem divulgació amb escoles i xarxes, però bueno, després hi ha altres entitats, com l'Associació per la Defensa de la Natura, que organitza periòdicament sortides guiades, o inclús l'ARI, l'Andorra Recerca i Innovació, fa el seguiment en programes que té com el SOCA, no? Que és el seguiment d'ocells comuns d'Andorra, i bueno, gràcies a la participació de voluntaris i ornitòlegs doncs contribuïm, no? a veure aquestes espècies i a fer el control. Una mica.
1: I tant. Mira, la setmana que ve a aquesta hora ens acompanyaran els companys d'Andorra Recerca i Innovació, doncs per tant també els hi podem demanar amb ells que ens diguin exactament quines aus, quantes han passat i si són més o menys les mateixes. Dit això, Àlex, bromes a banda, no sé si està variant hi ha algun canvi respecte als anys anteriors, no sé si estan variant les èpoques en les quals les aus migren, no sé si canvien les espècies, una mica doncs en aquest temps en el qual n'hem parlat moltes vegades, el canvi climàtic, doncs, és molt present. No sé si també deixa notar els seus efectes amb una qüestió com aquesta.
0: Sí, la veritat que el canvi climàtic és una de les principals amenaces que tenen aquestes aus, no? Perquè, bueno, amb el canvi de temperatures i això, doncs, estan alterant les èpoques de migracions. I, a més, també amb la sequera i la calor, doncs, afecten els ecosistemes i al tenir la disponibilitat de menjar com insectes o fruits, la veritat que en aquests moments és quan més ho necessiten les aus per fer aquests viatges de tants quilòmetres.
1: Perquè quan parlem del pas de les aus doncs, per les nostres valls, fan estada o és només passen per dalt i que bonita eres Andorra?
0: No, molts d'ells s'aturen aquí doncs, per descansar, per alimentar-se, no? Per descansar una miqueta i agafar forces i poder arribar fins als punts tan llunyans com Àfrica, Sud-Àfrica i tot això. Però sí, no només estan de pas aquí, sinó que es paren a alimentar-se i a descansar una miqueta.
1: I tant. Perquè, escolta'm, abans m'ho deies, diu, hi ha naus que poden fer milers de quilòmetres. Si haguéssim de posar un inici i un final, no et demanaré el número de quilòmetres exactes, però des d'on venen aquestes aus i fins a on arriben?
0: Hombre, pues surten des de Sud-Àfrica i arriben fins al nord d'Europa. Estem parlant aquí de milers de quilòmetres, en veritat. I tenint en compte que les aus són petites, no? Que amb, diguéssim, la seva composició, no? Com són elles, doncs és un viatge molt dur, la veritat. S'han d'alimentar bé, s'han de fer ben grans i fortes per poder fer aquestes distàncies.
1: I tant. Parlàvem abans dels riscos del canvi climàtic. No sé, doncs, també si, per exemple, doncs, els afecta la variació de les temperatures, més enllà de l'alimentació que ens comentaves.
0: Sí, aquí amb la variació de temperatures i tot això, clar, estan enterant les èpoques de migracions, no? En comptes de tenir-les primavera-tardor, doncs s'estan avançant o s'estan atardint per culpa d'aquesta variació de temperatures. I això els afecta els seus cicles de vida, al final.
1: Per tant, no descartem, i ara faig una broma molt macabra, però no descartem que aquest Dia Mundial s'hagi de modificar d'aquí uns anys en funció de com evolucioni aquesta època de migració.
0: Esperem que no, però bueno, podria ser un cas molt extrem, diguéssim.
1: No. Segur que sí. Res, Àlex, aleshores, per tant, amb tot això, doncs, no sé si has tingut mai l'oportunitat de veure, vaja, doncs, com passen aquestes... com és el pas d'aquestes... entenc que... de grups, vaja, d'aus migratòries que venen per aquí, però deu ser un espectacle realment únic i sorprenent.
0: Sí, la veritat que sí. Jo l'any passat vaig pujar just aquí al Port d'Incles, aviam si podia avistar algun ocell i tal, i la veritat que van passar molts i és un espectacle molt bonic de veure i molt atractiu. La veritat, a algú que li agradin una miqueta els ocells o que li agradi això, no?, l'ornitòlegs, no?, diguéssim,
1: sí.
0: Doncs la veritat que és una molt bona època per poder avistar, per poder observar aquestes aus. I la veritat que hi ha molts diferents i molta varietat d'aus.
1: És
0: un espectacle. La veritat que és un espectacle molt bonic de veure.
1: I
0: heu convidat a tothom, la veritat.
1: Doncs, Àlex Calero, tècnic ambiental d'Andorra Sostenible, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos una vegada més. Esperem que si puges, vaja, una altra vegada a veure el pas migratori de les aus, doncs també en vegis molt. En qualsevol cas, doncs segur que serà un espectacle ben emocionant, ben curiós de veure, i per tant animem a tothom a fer-ho.
0: Això mateix. Moltes gràcies a vosaltres, Arnal, com sempre, i des d'aquí convidem a tota la ciutadania que surtin aquests dies a observar el cel, que tenen un espectacle molt bonic, la veritat.
1: Gràcies, Àlex.
0: Moltes gràcies.
2: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
3: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
2: Ah, sí? Explica.
3: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
2: Doncs me la descarrego avui mateix.
4: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de FEDA Solucions.
1: Amb l'Àlex Calero posem punt i final a aquesta edició de la Kia Andorra. Us deixem amb el Ricard Rovirosa i amb la Kia Esports. Tornem demà a la mateixa hora. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
5: Aquí Andorra.
6: A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes-Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
5: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
7: Bona tarda i benvinguts a la Kia Esports. La selecció sub-21 de futbol vol tancar avui amb victòria una fase històrica al preeuropeu de la categoria. El combinat que dirigeix Eloi Casals vol finalitzar quarta de grup superant Eslovàquia a l'Estadi Nacional. Mai una selecció del país havia aconseguit sumar tants punts en un preeuropeu. Tindrà davant, però, un rival difícil perquè es disputa amb Irlanda, que va en posicions capdavanteres per tenir opcions de repesca. Són paraules del tècnic Eloi Casal.
8: Estic convençut que ells vindran a tenir la pilota, a atacar i a tenir una ocasió rere l'altra. I nosaltres haurem de jugar a ficar-los nerviosos, a que no tinguin els espais que busquen. I si podem assustar-los amb ocasions i amb arribades, doncs encara millor. Però serà un dia, estic convençut, de patir molt.
7: Andorra va empatar divendres contra Moldàvia, tot i mereixer més, i confia tenir el suport del públic a la grada al darrer partit d'aquesta fase històrica. El mateix dia que hem sabut que Pol Moya ha acabat setè a la mida de Berango amb un temps de 4'26 a només 3 segons del vencedor, el portuguès Isaac Nader, campió del món dels 1.500 a Tòquio el 2025. El resultat de Moya és molt meritori, ja que la cursa va comptar amb grans figures de l'elit mundial com el també campió del món de pista coberta, l'espanyol Mariano García. I Joan Verdú afronta aquest cap de setmana l'inici d'una nova temporada de la Copa del Món d'Esquí Alpí a la glacera de Solden, a Àustria. L'esquiador andorrà arriba a la primera cita del curs amb grans sensacions després d'un intens bloc de preparació de 6 setmanes a la Nova Zelanda. Verdú reconeix que arriba a la cita més còmode, tranquil i confiat, fruit d'un entrenament d'alta qualitat en què ha pogut provar diferents tipus de pistes i condicions. En l'apartat físic, l'andorrà es troba al 100% i ha completat la pretemporada sense cap mena de molèstia ni al genoll ni a l'esquena.
9: Sí, físicament molt bé. No he tingut... És la primera pretemporada que no tinc ni mal d'esquena ni mal de genoll. O sigui, és una gran notícia. No he hagut de parar ni un dia perquè em feia mal l'esquena. No he hagut de fer menys baixades del previst, que això els anys anteriors sí que ens estava marcant molt les pretemporades, perquè es fa molt volum, s'esquia molts dies seguits, llavors és més exigent. En aquest aspecte fenomenal, a nivell físic, els tests físics ens estan sortint també millor que mai. Vull dir, hem treballat molt i a consciència per arribar al millor preparats possible en tots els àmbits. Així que la part física, la part de material... ja no són una excusa.
7: La representació de la Federació Andorrana d'Esquí es completarà en la categoria femenina amb el debut d'Iria Medina en una obertura de la Copa del Món on arriba motivada després de completar amb èxit la seva preparació a Sud-amèrica. D'aquesta manera, tant Verdú com Medina seran els encarregats d'obrir el curs per a l'esquí andorrà en el panorama internacional.

0: I continuem parlant d'esport, però ara canviem de disciplina i posem el focus en el rugby, en l'actualitat del BPC a Andorra. L'equip ha tingut un inici de temporada immillorable a la divisió d'honor B. Dues jornades, dues victòries i 90 punts a favor. Primer, triomf contundent a Mallorca contra el Toro per 14-52, ja que cap de setmana nova victòria a domicili, aquesta vegada al camp de l'Acre Bàrbara d'Alacant, per 19-38. Però el bon moment esportiu conviu amb una realitat econòmica més complexa. Aquesta temporada, els jugadors dels equips sèniors han hagut d'assumir els 300 euros de la fitxa federativa en una mesura que el club planteja com a part del seu pla per garantir la viabilitat del projecte. I avui a l'Esports parlarem de tot plegat, del gran inici de l'equip, dels objectius del BPC per aquesta temporada i també de la situació econòmica del club. I qui millor que el president del BPC Andorra per analitzar el moment que viu el club.
1: Aquí Esports.
0: Eric Caporali, president del BPC a Andorra. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs? L'equip ha començat amb dues victòries, la primera a Mallorca i la segona aquest cap de setmana contra l'Alacant, i un equip que ha marcat 90 punts i només n'ha encaixat 33. Està sorprès pel nivell que ha mostrat l'equip en aquestes dues primeres jornades?
2: Sorprès del tot, no. Hem de dir que hem tingut algunes baixes importants al final de temporada passada, amb alguns jugadors que han marxat a jugar amb clubs que estan en categories més altes que la nostra, i el grup segueix fent el mateix de l'any passat. I de fet, sí, estem contents dels resultats obtinguts. I sorprès, repeteixo que no del tot, una miqueta per la dinàmica que he vist de joc, les ganes que tenen els jugadors, el bon ambient que hi ha dintre l'equip, tot això és molt important i fa que l'equip funcioni molt bé.
0: Aquesta temporada preveus un BPC més competitiu del que era l'any passat?
2: Bueno, això ens ho dirà el temps, acabem just de començar la temporada. El rugby és un esport molt dur, pot haver baixes, pot haver ferits, i per la qual no t'ho puc assegurar al 100%. Ara, actualment, el que veiem, sí, penso que tenim un BPC bastant competitiu.
0: Heu apostat per una plantilla molt més vinculada al jugador de casa i sense fitxatges semiprofessionals. Esportivament està funcionant millor del que esperàveu, hi ha cohesió d'equip, esteu satisfets en aquest aspecte?
2: La cohesió d'equip existeix, va bé molt fort aquest any, tenim un nou capità que és l'Hugo Yata, que sap el que ha de fer per animar l'equip abans dels partits. En quant a fitxatges semiprofessionals, el que sí hem tingut que fer aquest any degut a problemes d'última hora, hem tingut que reemplaçar l'Ubo bàsic, que era la nostra primera línia sud-africà. L'hem reemplaçat per un jugador argentí que es diu Marcos Pedregal, bé, amb les mateixes condicions que tenia l'Ubo, per la qual ha sigut un canvi, diguem, de cromo per cromo. El Gaston ens ha tornat de l'any passat, que és el nostre número 10, un jugador que realment necessitem. I després hem anat a buscar l'Stefano Gentiono, que és un jugador italo-brasiler que ve per ajudar el Santi Lugones, el nostre entrenador, a ajudar-lo a entrenar. Ell es cuida de la línia de tres quarts i també és un jugador de 34 anys que juga de tres quarts i que està aportant molta experiència amb una línia de tres quarts que tenim nosaltres molt jove, que és gent de la casa.
0: El juny parlàveu sobretot de garantir la permanència i estabilitzar el projecte. Us podeu permetre mirar més amunt de cara a aquesta temporada?
2: Bueno, aquesta temporada, de moment, el que és l'ambient a dintre l'equip en si mateix s'ha donat per objectiu d'anar partit a partit, cosa que està funcionant molt bé de moment, dos partits, dues victòries. El que ens agradaria és acabar dintre els tres primers de la fase regular del nostre grup, que ens permetria poder apuntar-nos a la fase d'ascens, on allà tindrem equips molt competitius, molt forts tècnicament i físicament, que pot permetre als jugadors més joves del club de començar a agafar experiència en aquesta competició. Repeteixo, la segona volta molt complicada i molt dura.
0: Anem a l'altre gran tema. Els jugadors aquesta temporada s'han hagut de pagar els 300 euros de la fitxa. Ara mateix, Eric, com de delicada és realment la situació econòmica del BPC?
2: Doncs, bueno, ja, com ho sabeu tots, hem tingut uns problemes econòmics bastant forts al club. Estem remediant la situació, és a dir, fent les retallades pertinents que hem promès bàsicament al govern. Malgrat tot això, aquest any hem demanat una ajuda addicional als jugadors femenins i masculins, als tres equips sèniors, que ens estan ajudant a pagar aquesta quota de 300 euros. Nosaltres, des del club, sabem que ha sigut una decisió molt, com diguem-vos, molt complicada d'agafar perquè no s'havia fet mai el BPC. Penso que la majoria dels jugadors ens han entès, ens estan ajudant, i nosaltres, en funció de la situació econòmica que tindrem a final d'aquesta temporada, que pensem que tindrem més ben encaminada que la temporada passada, farem tot el que sigui possible per ajudar-nos a que puguin recuperar com a mínim part d'aquests diners que ens han pagat.
1: Clar, en el moment que preneu aquesta decisió, hi ha risc que algun jugador marxés o no acceptés pagar aquesta quantitat. Us hi heu trobat o no?
2: Bueno, nosaltres el que hem fet, els hem donat moltes facilitats per poder pagar aquesta quota, és a dir, que tenen un... fins a final de novembre, mitjans de desembre. És cert que hi ha alguns jugadors que han començat a pagar. El risc que pleguin jugadors, jo penso que no ha plegat cap, de les fitxes que hem fet a principi de temporada. Ara actualment en fitxa tenim 77 jugadors masculins entre els dos equips, el A i el B, i amb el que són les fitxes de la Federació Espanyola en tenim 45. És a dir que no, la gent segueix.
1: Heu dit que la intenció és retornar aquests diners als jugadors al final de temporada. Avui mateix pots garantir que es podran recuperar aquests 300 euros?
2: Bé, avui mateix no el puc garantir al 100%, degut que hem iniciat tot just ara el procediment de reduir despeses del club. Uh-huh. Estem treballant de ple amb això. Hi ha optimisme que es pugui fer alguna cosa a final de temporada, però garantir-ho al 100% no puc avançar.
1: Clar, i entenc que aquesta situació també afecta en la capacitat de treure o mantenir talent estranger respecte a les temporades anteriors.
2: Exactament, sí. Bueno, hi ha alguns jugadors de l'any passat que s'han quedat, diguem, amb nosaltres, com el Xema, que havia vingut com a semiprofessional l'any passat i s'ha quedat amb nosaltres, i intentem tirar al màxim del que és la cantera, la gent del club. Tenim una base molt, molt forta. L'equip cadet, per exemple, és un molt bon equip que ha guanyat el seu primer partit la setmana passada, i si hem de pensar a fer incorporacions de nous jugadors, serà en un futur quan realment començarem a preparar l'equip per fer el salt a la categoria elit. Però aquest any, evidentment, no repeteixo, anem partit a partit i aviam com funciona.
1: En aquest sentit, Eric, quin paper estan jugant el govern d'Andorra, el Comú i els patrocinadors privats en aquesta fase de recuperació? Hi ha acord sobre la taula?
2: Ara mateix estem, igual que totes les entitats i associacions esportives que reben subvenció de govern, preparant el pressupost de l'any que ve. Això ens ho fa el nostre tresorer, el Stefano Tosati. Uh-huh. Amb el Comú hi hem tingut uns contactes amb ells, estan disposats a ajudar-nos, i en quant als patrocinadors estem ja acabant els últims petits detalls de convenis per ja començar a anunciar oficialment els nostres nous patrocinadors i rebre les primeres ajudes d'aquells patrocinadors.
1: Una altra de les notícies d'aquest inici de temporada és que el femení no jugarà en guanya la divisió d'honor catalana per falta d'efectius. És una de les decisions que més us preocupa?
2: Aquesta decisió ha estat agafada i molt meditada amb l'estaf de l'equip femení. Tenim moltes jugadores noves que s'han incorporat a l'equip, sobretot el que nosaltres en diguem les petites, que venen de la categoria mixta o sub-16. Clar, la diferència de categoria és bastant forta. Que volem, al quedar-nos a primera catalana, és poder donar minuts de jocs amb aquestes noves jugadores, que agafin ritme, confiança i que puguin jugar com a bloc amb les jugadores més veteranes.
1: És un problema puntual de jugadores, de falta d'efectius, o realment hi ha una dificultat més profunda per mantenir un equip competitiu femení?
2: Actualment, si parlem del rugby català en general, hi ha molts problemes per mantenir els equips femenins. Tenim... Tenim equips com el BUC que s'han tingut que demanar ajuda a dos clubs més per poder presentar un equip competitiu. Nosaltres, per la nostra situació geogràfica, ens ho és molt complicat i ens costa moltíssim, costa moltíssim. No arribem aquest any amb una 20, penso que té 22 o 23 jugadors només. És molt, molt just per ser competitiu amb aquesta lliga.
1: I quina és la principal causa?
2: La causa és que primera cosa, el rugby a nivell femení, les noies els costa molt començar a voler provar aquest esport perquè pensen que és un esport violent, que és un esport d'homes. Amb això els puc dir que estan molt equivocades. No hi ha violència dintre el rugby, menys encara amb el femení. Poden descobrir l'ambient que és de la família del rugby, que és tot el que hi ha al voltant d'un equip que competeix, l'amistat que es fa, els contactes que es fan. I després el problema, doncs això és un dels problemes, i després quan tenim les noies que estan a edat de marxar a l'universitat, doncs en perdem moltes. Estem ajudant el màxim que podem per ajudar les més petites que han baixat a Barcelona o a Toulouse a estudiar. Les ajudem amb bitllets d'autobusos perquè puguin venir a entrenar, però segueix sent molt complicat.
1: Pel que fa a la formació, a la base, esteu veient un creixement suficient per garantir el futur del club en aquest aspecte?
2: Sí, cada any tenim els jugadors que van saltant de categoria que segueixen. L'escola també cada any alimenta l'equip menys de 14 anys amb noves incorporacions, i allà on tornem a anar una mica coixes amb la categoria sub-18, on ens passa el mateix que amb les noies, que els xavals baixen a estudiar baix i clar, durant un parell d'anys deixen una mica, o 3 anys deixen una mica el club per poder dedicar-se als seus estudis, i molts d'ells evidentment que fan juguen amb clubs de baix, i això dificulta una mica la successió que hem de tindre amb el sub-18 de cara als equips senyor.
1: Eric, aquest BPC que esteu construint amb menys despesa, amb més jugadors de casa i una estructura més sostenible, diguem, és el model que voleu mantenir en els pròxims anys?
2: Mantenir-lo tal com ho estem fent aquest any potser no, perquè hem de pensar seriosament d'aquí, potser, no, si no és l'any que ve, d'aquí 2 anys, intentar fer el salt de la categoria superior a la categoria elit, que seria la segona divisió espanyola, i allà sí que haurem de plantejar un altre model econòmic que pugui sostindre el model esportiu que tindrem que posar en marxa.
1: Clar, en aquest sentit, doncs, quin model de club imaginar per al BPC Andorra d'aquí a 3 o 4 anys, quan la situació financera estigui del tot estabilitzada?
2: Jo, el que a mi m'agradaria personalment és continuar amb la manera que tenim de treballar avui en dia, de donar prioritat a la gent de casa. Després hem de ser conscients que en cas de pujar de categoria aquí a Andorra les lleis d'immigració són complicades i ens és molt complicat fer vindre jugadors de fora. Doncs la idea és continuar de confiar en la gent de casa, potenciar una mica el nivell de joc de les categories inferiors perquè cada cop estiguin més preparats per fer el salt als nostres equips sèniors. De fet, en aquest aspecte tenim el Fede, Federico Aguilar, que és el responsable de nostres categories inferiors, que està treballant molt bé amb jugadors de l'equip A que el reforcen amb totes les tasques d'entrenament, específicament el que són entrenament de primeres línies, treballem la melé. Als tres quarts tenim el Gaston, que els hi fa d'entrenador també, i els hi fa uns clínics de com xutar la pilota. En fi, s'està treballant perquè aquesta base d'aquí 2 o 3 anys estiguin amb les més bones condicions possibles tècnicament i físicament per fer el salt cap als equips senyors nostres.
1: I Eric, per acabar, què seria una bona temporada pel BPC?
2: Quan em parles del BPC, de quin BPC m'estàs parlant? Del primer equip només o de tot el club?
1: No, de tot en general.
2: Tot el club és, si agafem les categories petites, que els xavals que vinguin s'entrenin, disfrutin, juguin, guanyin partits, es vagin motivant entre ells per poder tindre ganes de continuar endavant el dia demà. El femení, que m'agradaria amb el femení, que entre totes i nosaltres tots a la Junta busquem més noves incorporacions. El senyor B, que no baixi els braços, que continuï lluitant i batallant amb la primera catalana, sapiguent que amb el que avui en dia tots tenen la possibilitat de poder debutar amb l'equip A. En quant a l'equip A, que els hi puc demanar que continuïn el que han començat de fa 15 dies a darrere, partit a partit, amb un equip molt, molt motivat, molt, molt animat, molt content, i continuar partit a partit, apropar-nos al nostre petit objectiu, que jo poso com a president de Junta, ells no ho posen, és intentar estar dintre els tres primers per fer aquesta fase d'ascens. I continuar creixent com a club, com a jugadors, i intentar d'aquí 2 anys començar a pensar seriosament a fer el salt cap a la categoria èlit.
1: Doncs Eric Caporali, president del BBC Andorra, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a la SER Andorra i per explicar-nos de primera mà el moment que viu el club. Estarem molt pendents de com avança la temporada. Gràcies i molta sort, Eric.
2: A vosaltres, doncs gràcies. Bé.
0: Per cert, que el tercer partit de l'equip sènior del BPC Andorra tornarà a ser fora de casa aquest cap de setmana contra el Buc, però el següent ja jugarà a casa. Així que, si voleu anar a veure'l, marqueu el dia 24 d'octubre al calendari. Serà contra l'Hospitalet a l'Estadi Nacional a les 6 de la tarda. Ens retrobem demà amb una nova edició de l'Aquí Esports. Que tingueu una bona tarda.
3: La 1 en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez cierra la legislatura con un paso decisivo para que Puigdemont regrese a España. El Constitucional valida el perdón para los delitos de malversación, es decir, allana la amnistía y también el regreso de Puigdemont a España. Satisfacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un gesto poco habitual ha ofrecido una rueda de prensa en Moncloa al término del Consejo de Ministros, rueda en la que ha recordado lo que siempre defendió, que la ley de amnistía era válida de la A a la Z.
5: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
4: Primeras declaraciones de Pedro Sánchez. Feijóo acaba de escribir en redes que acata la decisión del Constitucional, pero acusa a Sánchez de vender favores a cambio de poder. Una decisión celebrada desde Cataluña con la duda de cuándo regresará finalmente Puigdemont a España, aunque Junts avisa, no va a regresar hasta que todo esté negro sobre blanco y se den todas las garantías. Tanto Esquerra como Junts dicen que el camino no termina aquí, pero que esta es una victoria del independentismo. Escuchamos a Oriol Junqueras, de Esquerra, y a Jordi Turull, de Junts.
6: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
7: Avui ha guanyat l'independentisme, i per tant avui és un gran dia, no? I finalment dir una cosa.
4: L'amnistia no resuelve el conflicte, i esta és una victòria de l'independentisme, recordava Turull.
7: L'amnistia és justícia.
4: La amnistía no es el fin. Política al margen, en el marco judicial, la decisión del Constitucional nos deja una primera consecuencia. El juez Llarena ha levantado ya la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont. Última hora, Pedro Jiménez.
8: El Tribunal Constitucional, sí, Javier, ha avalado por 7-5 aplicar la amnistía por malversación a la exconsellera Dolors Bassa, y con esto fija la doctrina que marcará el camino de Puigdemont y el resto de líderes del procés. Primera réplica en el Supremo, que hasta ahora se había resistido a aplicar el perdón. El juez Llarena ha levantado provisionalmente, a la espera de conocer la sentencia y el voto particular, esa orden de detención contra el expresidente y los exconsellers también fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Le dice a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se abstengan de adoptar cualquier medida privativa de libertad contra ellos.
4: A y media explicamos el proceso completo en conversación con el magistrado Joaquín Bosch y escuchamos el resto de voces que se han pronunciado ya sobre esta decisión del Constitucional. Esta tarde, declaración desde las 6 de Puigdemont desde Waterloo. La decisión del Constitucional que se atraviesa en este día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado otra vez los dos decretos sobre vivienda, textos prácticamente calcados a los que tumbó el pasado viernes el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad: el segundo decreto, el de la prórroga indefinida de los alquileres, no va a entrar en vigor hasta que reciba el visto bueno de la Diputación Permanente, si finalmente lo recibe. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo que no ocurrirá porque el PNV ya se posicionó en contra de ese decreto cuando se debatió en el Pleno. Nada hace pensar que vaya a cambiar de opinión cuando se vote en la Diputación. Esa es una de las novedades que el Consejo de Ministros introduce en los decretos aprobados este martes. Otra es el endurecimiento de la prohibición de la compra de vivienda a los fondos buitre, ampliando las empresas que se ven afectadas y reduciendo las excepciones establecidas para saltarse. La Sánchez, que en la rueda de prensa ha fijado el marco en el que quiere que discurra la campaña electoral del 29 de noviembre.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
9: Los ciudadanos tienen que elegir, ha dicho el presidente, entre quienes combaten a los poderosos o quienes se someten a sus intereses.
4: Sí, Pedro Sánchez agitando la bandera de la vivienda, la gran preocupación en la calle, no de hoy, en realidad un problema que arrastramos desde hace años. El presidente del gobierno respeta el derecho a huelga de los trabajadores en una convocatoria alentada, recordemos, por el sindicato de inquilinas y los sindicatos tradicionales, que todavía están cerrando la fecha definitiva para esa anunciada huelga general. Hay una primera posibilidad en el calendario, que esa huelga se celebre el próximo 10 de noviembre, es decir, tres días antes del inicio de la campaña electoral.
5: Es un derecho constitucional. Nosotros no podemos hacer otra cosa como gobierno que respetarlo. El ejercicio de lo mismo.
4: En definitiva, todo se mueve ya en clave electoral de cara a la cita del 29 de noviembre, con el Partido Popular insistiendo en el bulo del voto por correo y con Vox poniendo en duda el modelo actual del sistema de pensiones. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pedía ayer a los ciudadanos que no votaran por correo en las generales, dudando, como digo, de la limpieza de esta modalidad de voto. Hoy, lejos de achantarse y en un congreso sobre fruta, Ayuso, sin pruebas, insiste. De un mentiroso, en referencia a Sánchez, solo se puede dudar.
10: Yo lo que digo es que teniendo un gobierno y un presidente sumamente tramposo, lo que pido es que todo el mundo, bueno, pues esté atento. Pero es algo que vengo diciendo tantos años que no entiendo por qué de repente hoy es noticia.
4: Ayuso, la que su partido, el Partido Popular, sigue sin desautorizar. Es más, preguntada Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, no se desmarca de Ayuso y dice cómo no se va a dudar con los directivos que ha tenido Correos.
11: Nosotros confiamos en todos los trabajadores de Correos. En quienes no confiamos es en los directivos de Correos. No en vano hay directivos de Correos que están siendo investigados judicialmente. Por lo tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas, que vote en urna.
4: Esta es la campaña que se nos viene encima, con frente judicial incluido, porque a las citas sobre el caso Zapatero y otros temas pendientes se suma una nueva petición del Partido Popular para que el juez del caso Leire impute al PSOE en esta causa. Y todavía una cita en directo en las calles de París, donde a esta hora comienza la manifestación estudiantil contra los recortes en aquel país, manifestación a la que se suman otros actos y otras protestas no programadas, con detenciones que se cuentan ya por miles en los últimos días. Desde la calle, Raquel Villaécija, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unos 87.000 manifestantes han desfilado ya en las protestas que comenzaron esta mañana en distintas ciudades francesas, antes de la de París, donde la marcha acaba de arrancar aquí en la Plaza de la República. Hay mucho ambiente, como podéis escuchar. De momento tranquilo, y desde hace una hora se concentraban ya miles de jóvenes estudiantes, pero también padres y profesores que piden lo mismo, una mejor educación pública. Los sindicatos hablan ya de una jornada negra, con 1.800 institutos bloqueados desde esta mañana, uno de cada dos, según sus cifras, que el gobierno rebaja a un cuarto del total.
4: Esta es la foto ahora mismo en las calles de París. Así arranca Hora 14, con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:07.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
13: Torna l'alerta per fortes pluges a partir d'aquesta tarda i fins la matinada de demà tot el litoral. De moment l'avís és de 4 sobre 6, però pot canviar, com ha passat en d'altres aiguats.
14: Afectant primer Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona. Es mouran, no quedaran estàtiques, però sí que poden donar de nou intensitats torrencials.
13: Encara hi ha 4.500 abonats sense llum a Barcelona i la majoria de línies de rodalies amb trams tallats, especialment la R1 al Maresme i la R2 al Vallès. Carles Puigdemont compareix aquesta tarda des de Waterloo després de conèixer que el Constitucional avala l'amnistia i que el Suprem ja li ha aixecat l'ordre de detenció contra ell i, per tant, això vol dir que ja pot tornar sense risc de ser arrestat. De moment, han fet roda de premsa ja dos dels altres beneficiats per aquesta amnistia, Oriol Junqueras i Jordi Turull.
6: Que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir.
7: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia.
13: El sindicat USTEC suma també la convocatòria de vaga general de Comissions Obreres i UGT per l'habitatge. Tots tres representants sindicals han parlat avui a Ser Catalunya.
15: Els preus de les coses, i especialment de l'habitatge, han pujat molt i, per tant, això cal equiparar-ho.
16: Nosaltres negociem increments salarials que van a parar a la butxaca dels rentistes.
17: Es fa molt necessari sortir al carrer a demanar un habitatge digne.
13: A l'espera que es concreti la data d'aquesta vaga, la patronal hi carrega.
18: Inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
13: Tot després que la protesta d'ahir al centre de Barcelona acabés amb 13 detinguts, aldarulls, un d'ells d'aquests detinguts és menor d'edat. Tot això en aquest dimarts en què a l'Argentina tothom està pendent d'un partit, el comiat de Leo Messi de la selecció.
19: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años de los años y los siglos vas a seguir en la selección.
13: El Monumental serà el partit a Buenos Aires a la 1 de la matinada contra Benin, partit que podreu seguir en directe aquí a Ser Catalunya. De seguida us expliquem com i quan. A la tècnica hi tenim en Víctor Valero, a la producció en Martí Oliver. Des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
13: Què tal? Bona tarda. De seguida connectem amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó, perquè ens detalli la previsió. Aquesta tarda la cosa es pot tornar a complicar i torna a haver alerta per pluges torrencials a partir de mitja tarda a tot el litoral de Catalunya fins la matinada de demà. Però l'última hora, ja ho heu escoltat, és judicial. El Constitucional ha avalat l'amnistia per tots els líders del procés i immediatament després el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, que si ara volgués ja podria tornar a Espanya sense ser detingut. Així que anem per parts. Comencem per la votació del Tribunal Constitucional d'aquest migdia. Miguel Ángel Campos, què tal? Bona tarda.
20: Hola, molt bona vesprada.
13: El ple que ha acabat aquest migdia ha votat a favor de la sentència que ha escrit el president d'aquest tribunal, que és Cándido Conde Pumpido, arran del recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, però això serveix per tots els líders del procés, no?
20: Sí, amb 7 vots de la majoria progressista i l'oposició dels 5 conservadors, ha aprovat el plenari la ponència presentada pel president Cándido Conde Pumpido per amnistiar a l'exconsellera Dolors Bassa de el delicte de malversació. La sentència conclou que el Suprem va errar al rebutjar amnistiar la malversació, que va pretendre acunyar un concepte autònom i raonable d'enriquiment al afirmar que els líders independentistes es van enriquir perquè van finançar el procés amb fons públics quan van deure fer-ho des de la seva butxaca. El text també subratlla que el Suprem va incórrer en una contradicció flagrant, apartant-se de l'esperit i la finalitat de la norma, vulnerant els seus drets constitucionals. El plenari també diu que el risc de secessió en què es va basar la denegació de l'amnistia per part del Suprem entra en contradicció amb la pròpia sentència del Suprem, que no advertia de tal risc.
13: L'aplicació total de l'amnistia pot trigar encara uns dies, però de moment qui ja ha mogut fitxes el jutge Pablo Llarena, que aixeca l'ordre d'atenció contra Carles Puigdemont i, per tant, Campos, això vol dir que si torna avui mateix ja no seria detingut.
20: Sí, de forma sorprenent, el jutge Llarena no ha esperat a tindre en les seues mans la sentència i els vots particulars i minuts després de conèixer pels mitjans la decisió del Constitucional ha aixecat les ordres de detenció per a Puig, Comín i Puigdemont. El jutge diu que encara que no tinga la sentència, la coincidència dels fets li permet adoptar aquesta decisió per a tots, que no anticipa una conclusió definitiva respecte a l'èxit de l'amnistia per als implicats en el procés, que ja prendrà quan tinga tota la documentació en les mans en un plaç estimat d'unes dues setmanes. Llarena ha acordat comunicar aquesta decisió a les forces de seguretat per a que no detinguin a Puigdemont ni a la resta de fugats.
13: Gràcies, Miguel Ángel Campos. Bona tarda.
20: Bona vesprada.
13: Al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se li ha preguntat si té previst reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni.
5: En fin, estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro, sino simplemente en el ejercicio de mis responsabilidades institucionales, pues tener la interlocución que amerita tener con el resto de responsables institucionales, pero nada más.
13: Per conèixer què vol fer Carles Puigdemont hem d'esperar a una roda de premsa que ha convocat ell mateix a Waterloo aquesta tarda a les 6. Laura Pons, de moment, què diuen des de Junts per Catalunya?
1: Doncs fons de Junts i la defensa mateixa de Puigdemont asseguren que l'expresident no tornarà a Catalunya fins que no se li hagi aplicat de forma efectiva l'amnistia. No anticiparà, per tant, un possible retorn, tot i que l'ordre de detenció hagi quedat sense efecte. Puigdemont, com deia Joan, farà aquesta roda de premsa aquesta tarda des de Waterloo a les 6. De moment, des d'aquí, des de la seu de Junts a Barcelona, ha reaccionat el secretari general del partit, Jordi Turull, qui parla de victòria de l'independentisme, de notícia excel·lent, tot i que assegura el conflicte amb l'Estat persisteix.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya.
1: El conflicte, afegia Jordi Turull, Joan, es resol a les urnes.
13: També ha parlat fa poca estona Oriol Junqueras, que recordem que a dia d'avui encara segueix inhabilitat.
1: Sí, en la mateixa línia que Junts, els republicans també diuen que l'amnistia deixa enrere la repressió, però no resol el conflicte amb l'Estat.
6: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
1: La d'avui és una sentència majúscula, deia Oriol Junqueras, perquè és un pas més que afegeix, doncs, per sortir dels tribunals i avançar cap a les urnes, un pas més per recuperar els drets polítics sense que els jutges condicionin qui pot tornar a Catalunya, qui pot presentar-se a unes eleccions o qui pot ocupar un escó al Parlament.
13: I aquesta decisió, aquesta amnistia, que arriba a 2 mesos d'aquestes eleccions generals, gràcies, Laura. Junqueras, aquest matí a Cerca Catalunya ha carregat durament contra el president espanyol per haver fet aquest avançament electoral.
22: Tothom entén que és millor no deure 17.000 milions que deure 17.000 milions. Tothom ho entén. Bueno, doncs entre els uns i els altres ho han rebentat. Han decidit que era millor barallar-se, rebentar-ho, que no pas tenir la governança de 11 milions de metres quadrats de sòl industrial.
13: Es refereix, per exemple, a la reforma del finançament autonòmic, el traspàs del Consorci de la Zona Franca o la condonació parcial del deute del Fla. Són acords que Esquerra va pactar amb el PSOE a canvi d'investir a Sánchez o a Illa i que no s'han efectuat i ara queden pel camí. El principal afectat és el govern de Salvador Illa. Així que anem al Palau de la Generalitat. Xavier Balló, bona tarda.
23: Bona tarda. El govern català confia que la paralització d'aquestes lleis no afectarà la seva estabilitat, tot i que queden truncades algunes de les bases que van sostenir l'acord d'investidura de Salvador Illa, com pot ser el finançament. La portaveu Sílvia Paner admet que s'afegeixen dificultats en el camí, però no vol donar per perdudes aquestes mesures mentre hi hagi l'opció que hi torni a haver un altre govern socialista a Espanya.
24: Que si aquests objectius pensàvem que eren bons per Catalunya i efectivament els volem mantenir i els vol continuar impulsant, és veritat que també hem d'estar segurs que el govern que hi hagi a Madrid sigui un govern que pugui assegurar assolir aquests objectius. Per tant, no donem res per perdut.
23: El govern, a més, s'ha mostrat convençut que aquesta convocatòria electoral no canviarà els plans sobre altres qüestions que s'estaven negociant amb el govern espanyol, com el traspàs de la R1, la primera línia que havia de passar en mans de la Generalitat en el traspàs de Rodalies. Acumula ja molts mesos de retard, però el govern confia en culminar-lo aquesta tardor, malgrat les eleccions del 29 de novembre.
13: I aquest avançament electoral també ha obligat els partits d'esquerres, més enllà del PSOE, a accelerar la decisió de què volen fer i, sobretot, de qui ha de ser el candidat o candidata per aquestes generals. Sobre això, els comuns avalen que Ada Colau sigui la qui lideri l'anomenat Frente Amplio, Laura.
1: Sí, que encapçali la llista a nivell estatal i que el ministre Ernest Urtasun sigui el número 1 per Barcelona. Això és el que assenyalen algunes fonts dels comuns, que també asseguren que les negociacions són molt sensibles, que s'han de fer en paral·lel amb altres partits que conformen el Front Ampli, és a dir, amb Izquierda Unida, amb Compromís, amb Mas Madrid i amb Comuns, i que també s'ha de veure com encaixa aquí Podemos. Per tant, diuen, queda camí per recórrer, sigui com sigui. De moment, Colau afirma que li han ofert liderar el Front Ampli, però no concreta si està disposada o no a fer el pas. De moment, l'exalcaldessa diu que al Front Ampli no hi sobra ningú, tampoc Gabriel Rufián.
25: Ens va dir, no, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i, per tant, es descartava. Crec que això
0: doncs, de sabia també a molta gent, i ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també que Gabriel Rufián estigués en aquest front ampli, tant de bo.
1: Declaracions al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
2: Bé, no pensa el mateix a Oriol Junqueras.
22: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. És el gran partit de referència de l'Esquerra
2: Catalunya.
22: Aquest matí
2: aquí a la SER deia està convençut que Rufián seguirà sent el candidat dels republicans. Això després d'aquesta manifestació d'ahir a Barcelona que acaba amb 13 detinguts, aldarulls, després de la manifestació per l'habitatge en què es van cremar una trentena de contenidors i l'Ajuntament ha xifrat en 45.000 euros els danys.
8: D'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable, demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
2: Això deia Albert Batlle, BTV. Dels 13 detinguts, dos han quedat ja en llibertat de matinada, la resta estan passant a aquesta hora a disposició del jutge. Tot després d'una manifestació massiva i pacífica. Amb 120.000 persones, segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana i amb un crit que es va escoltar diverses vegades. El de la vaga general. Estem pendents que en les properes hores s'anunciï aquesta data d'aquesta vaga general, que en qualsevol cas preveuen fer abans que comenci la campanya electoral el 13 de novembre per evitar, Pol Valero, que la Junta Electoral veti alguns actes.
9: Ho ha dit el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, en una entrevista a l'Aquí Catalunya.
10: Serà abans del 12, a les 12 de la nit, per dir-ho així, no? Jo crec que durant el dia d'avui, si no com a molt tard demà, se sabrà la data.
9: També aquesta casa, Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, ha assenyalat que si el preu de l'habitatge puja el doble que els salaris, qualsevol augment de sou queda ràpidament en no res.
25: Nosaltres diem que clarament és una vaga laboral perquè va el que situa és la carestia de la vida i no hi ha res més laboral que la carestia de la vida. Nosaltres estem denunciant que no hi ha uns salaris dignes per poder pagar aquesta vivenda.
9: Tot plegat davant de les acusacions de la patronal que els retreuen que organitzin una vaga, diuen, política, al marge de la gestió empresarial.
18: La considerem inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
9: És Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
2: Però per aquesta vaga també hem volgut preguntar a altres sindicats, els de mestres, metges, maquinistes o pagesos, que també tenen una gran capacitat de mobilització, sumen milers d'afiliats. De moment només USTEC, el majoritari entre els professors, se sumen a aquesta vaga, la resta no hi participaran activament, tot i que molts hi donen suport des de fora. Parla també ells l'Oriol Soler.
26: De moment la vaga té el suport dels grans sindicats, Comissions Obreres, UGT, la Intersindical i CGT, i dels sindicats sectorials només s'hi sumen netament els professors. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, exposava així els arguments per fer.
27: Veiem doncs, que hi ha molts infants i adolescents que són víctimes dels desnonaments. Les seves condicions d'aprenentatge, les seves condicions emocionals també depenen de l'habitatge.
26: Unió de Pagesos, per exemple, vol expressar el seu suport a la vaga amb aquestes paraules.
28: Tot el suport perquè, com ja hem manifestat, doncs el problema de l'habitatge no és només en les zones urbanes, sinó que les zones rurals també ho patim.
26: Però alhora matisen que no hi participaran activament, ja que tenen prevista una tracturada a Barcelona el 14 d'octubre per les seves pròpies demandes i volen centrar allà les energies. Des del CEMAF, el sindicat majoritari de maquinistes, diuen que la protesta no té res a veure amb demandes laborals i, per tant, se'n mantindran al marge. I Metges de Catalunya, que és el sindicat sectorial amb més afiliats, més de 10.000, està encara debatent a hores d'ara si se suma o no aquesta vaga general per l'habitatge.
2: Per cert, aquesta tarda a l'Ajuntament de Barcelona hi ha un ple extraordinari per les vagues que han convocat diferents sectors de treballadors públics de la ciutat, el personal de biblioteques, les escoles bressol, els serveis socials, oficines d'atenció ciutadana que fa mesos que estan mobilitzats a través del sindicat CGT Intersindical. Aquesta tarda Junts ha forçat aquest ple, també Comuns i Esquerra, per exigir solucions a aquests problemes d'aquests treballadors municipals que fa mesos que estan enquistats. En un minut connectem amb el nostre meteoròleg Jordi Carbó per conèixer l'estat de les pluges. Avui han de tornar a caure quantitats d'aigua torrencials a tot el litoral de Catalunya. Fins ara.
3: Ràdio SER, Principat d'Andorra. A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes-Engordany, i consulta'n les condicions.
4: Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
7: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
11: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
7: Ah, sí? Explica, explica.
11: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
7: Doncs me la descarrego avui mateix.
12: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
14: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Capravo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Capravo.
15: Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Són les 2:23, alerta per pluges torrencials ja un altre cop aquesta tarda. De fet, a partir de mitja tarda fins ben entrada la matinada de demà, ha de començar per les Terres de l'Ebre i ha d'anar pujant per tot el litoral. Jordi Carbó, com estàs? Bona tarda.
16: Bona tarda.
2: On està plovent ara mateix i quines quantitats es preveuen que puguin arribar a caure?
16: Doncs ja està plovent des de fa estona, molta intensitat al Camp de Tarragona. Hi ha hagut poblacions ja en quantitats properes als 80 litres per metre quadrat. També tenim tempestes fortes ara mateix a la Catalunya central. No serà només un tema de la costa, també a la resta de comarques. Plou fort a la Segarra, al Solsonès, també cap al Pallars Jussà. En definitiva, molta precaució perquè a partir d'ara, de fet, en breu, començarà a ploure també a la ciutat de Barcelona i a tota l'àrea metropolitana. I pel que veiem, doncs, torna a tenir el mateix comportament que les últimes situacions. Són tempestes que descarreguen en molt poc temps grans quantitats d'aigua i com plou sobre mullat, doncs tota precaució és poca. No és pluja general, però insistim, allà on s'entrin aquestes tempestes poden fer mal. La diferència amb la situació d'ahir és que no seran persistents, viatjaran a més velocitat, per això no hi haurà acumulacions exagerades, però, insistim, problemes n'hi pot haver igualment. A més, algunes d'aquestes tempestes comportarien pedregades i fortes ratxes de vent, una situació que s'allargarà fins als vols de la mitjanit.
2: Jordi, escoltàvem a la responsable de Protecció Civil fa una estona assegurant que no descartaven enviar un SLR si la intensitat de la pluja acaba sent més de la que es preveu ara. Molts es pregunten si pot arribar a passar el que, per exemple, va passar ahir al matí al Vallès, que de cop es va complicar en molt poc temps.
16: Ahir van ser 100 litres a Granollers. Alguns punts de Tarragona han caigut ja 80. És a dir, la resposta és sí. És aquesta situació que ve, si em permet l'expressió, dopada d'energia per aquest mar tan calent, però també l'Atlàntic, que és on ve aquesta situació. De manera que sí, tota precaució serà poca. A qualsevol lloc on es formin tempestes poden provocar problemes.
2: Doncs moltíssima alerta i anirem parlant, ho anirem actualitzant. Gràcies, Jordi Carbó, com sempre.
16: Que vagi bé.
2: A Granollers, de fet, ara mateix prop de mig miler de persones estan intentant trobar el noi desaparegut des del cap de setmana, el menor amb autisme que va sortir de casa la matinada de diumenge espatllat per la tempesta. Recordeu que els Mossos demanen ajuda a qui sigui en difós la descripció d'aquest noi, moreno, cabell negre, rinxolat, dur samarreta turquesa i pantalons curts taronges.
17: Hem ampliat molt la zona de treball. Ara mateix tenim 8 efectius de bombers, més unitats especialitzades, canina, mitjans aeris, drons, subaquàtica, més Mossos, voluntaris ocasionals. Em sembla que ahir vam rebre una llau i això s'agraeix.
2: Això explicava Eduard Martínez, el cap dels bombers de la Regió Metropolitana Nord. La capital del Vallès Oriental recupera la normalitat gradualment. So de la feina dels bombers que ja han aconseguit reobrir les rondes nord i sud de la ciutat, també els entorns de l'estació de tren, que avui torna a estar operativa. Els trens a Catalunya continuen funcionant a mitges, especialment els de Rodalies, per culpa dels efectes de les pluges.
19: És una aventura. A veure què trobaràs avui. Demà serà un altre dia.
29: Puntual no ha anat. Ha vingut com mitja hora tard, però després s'ha anat bé. Ahir no vaig aconseguir agafar el tren.
30: Són jubilada i llavors també t'ho agafes amb una mica...
2: La represa parcial ha obligat encara a cobrir alguns trajectes.

0: de l'R1, concretament el tram entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però el servei fins a Massanet es fa per carretera. A l'R2 hi ha circulació des de Castelldefels fins a Granollers, una de les zones més castigades pels aiguats, i el trajecte entre la capital del Vallès Oriental i Sant Celoni es fa amb autobusos que aquest matí han deixat desconcert i resignació entre els usuaris.
1: Pujant i saltant de busos perquè tots estan molt plens i intentar arribar a l'hora, la veritat.
2: Y en lloc de trigar 20 minutos, siguen una hora y media.
3: Yo entro aproximadamente a las 8 de la mañana, pero debido a estos inconvenientes, pues es casi imposible llegar a la hora adecuada.
0: Més incidències. A l'R4 es fa amb autobús al tram entre Terrassa i Manresa, igual que a l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà. A més, a l'R8 es fa per carretera tot el recorregut i a l'R7 igual i es deriva els viatgers a l'autobús E3. A l'R11 es fa per carretera al tram entre Portbou i Massanet-Massanes. I als regionals del sud també hi ha talls, a l'R17 i l'R2 entre Tarragona i Salou, i també per carretera, trams de l'R13 i R14 entre Lleida i Sant Vicenç de Calders.
4: I també del temporal a Barcelona encara queden 4.400 abonats sense llum. I aquesta hora hem d'anar a Figueres, també. En les darreres hores han aparegut dos cadàvers a 80 metres de distància en un mateix carrer de la ciutat. Els Mossos descarten que tinguin relació entre ells i parlen de coincidència. Última hora des de Ràdio Girona, Carles Couso.
5: La policia ha trobat els cadàvers de dues persones separats per pocs metres. Un és un home francès de 54 anys que s'ha tret la vida al carrer i l'altre és un home de 82 anys que ha tingut un atac de cor dins del cotxe. Durant molta estona, el desplegament policial a la zona i els dos cossos tapats per mantes tèrmiques ha disparat les alarmes a l'entorn de Figueres i també la rumorologia, però la policia ja ha descartat qualsevol indici de criminalitat en qualsevol de les dues morts.
4: Ens queda un minut i mig pels esports. Leo Messi s'acomiada aquesta matinada a la selecció argentina amb un partit al Monumental. Serà la una de la matinada. Nil Solà, bona tarda.
6: Què tal, Joan? Molt bona tarda. A poc a poc el Barça continua recuperant efectius internacionals. Avui ja s'ha entrenat amb l'equip Karim Adeyemi i també ha fet part d'aquest entrenament amb el grup Frenkie de Jong, l'holandès que va lesionar-se del genoll al Mundial. Ja ha fet part d'aquest entrenament de la dinàmica amb l'equip i a poc a poc, tot i que no es marquen plaços per al seu retorn, ja s'està exercitant i a poc a poc torna a la normalitat. Tot això en un dia marcat per la retirada de Messi de la selecció argentina. Avui, a partir de la una de la matinada, Argentina venint al Monumental, és l'últim partit de Messi com a internacional amb Argentina i és un partit que podreu aconseguir en directe amb la narració de Flaqui a partir de la una a l'Arguero de la cadena Ser, a partir de 2:15 es podrà seguir també per streaming via app o també via web i també a les freqüències de Ser Catalunya.
4: I acabarem repassant i recordant-vos, com sempre, que a les 3 avui tenim llapis de memòria i sonaran cançons com aquestes. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun. Són les que farà sonar en directe aquí amb en Jordi Manau, una persona amb moltíssima feina aquests dies, que és Imma Soler, responsable de Protecció Civil. Amb això arribem a 2:15. Continua la informació aquí a l'hora 14 i recordeu, tot ho teniu a sercatalunya.cat.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. El que buscava tenia ben a prop.
1: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo. Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
2: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
4: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Qué buen servicio!
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
6: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
7: Una maravilla es poder viajar.
8: Cariño, ¿5x5?
9: 25.
8: ¿Y por 3?
9: 75.
8: Ahora eres de números.
9: No, no, de mi BP.
10: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
0: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
11: Bona tarda, Imma.
12: Hola, bona tarda.
11: Abans que res, et vull agrair moltíssim que estiguis avui aquí, després d'uns dies, imagino que superfrenètics per tu, i em sembla que, pel que he vist a les notícies, que pot ser que tornin aviat.
12: Sí, que continuï, perquè aquesta tarda també estarem pluges. Però bé, la sort que tenim a Protecció Civil és que som un equip molt, molt compacte, i ara en aquests moments doncs, està portant la guàrdia el meu company subdirector, i per això he pogut sortir avui a dinar i venir aquí a veure-us un moment.
11: Com estàs?
12: Bé, molt bé. Estem seguint les incidències que estem tenint aquesta tardor, que són complicades, ja ho veieu, perquè està plovent d'una manera molt intensa i estem veient els efectes realment de l'emergència climàtica i tot això doncs, ens fa treballar molt. Però el que dèiem, som un bon equip de gent, estem cansats tots, però treballant.
11: Clar, ara dius que estàs cansada, normal. De mitja, de dissabte avui, quantes hores has dormit?
12: No, dormim poquet perquè hem d'anar-ho seguint, però bueno, també és això que et comento. Ens hem
11: poquet,
12: pogut
11: eh?
12: Anar, poquet, però ens hem pogut anar substituint amb els companys i d'aquesta manera doncs, hem pogut anar agafant moments de descans per poder recuperar. Perquè la feina que tenim és una feina que has d'estar bastant concentrat i és perillós també prendre decisions o fer plantejaments quan no tens el cap clar, perquè estàs excessivament cansat. Això també a vegades els que treballem amb aquesta feina així, amb emergències, ho has de tenir present. Has de tenir present que has de saber quan parar i dir no, ara ja no.
11: Ara no sóc útil, ja.
12: Sí, ja no sóc útil.
11: Necessito descansar.
12: Correcte. M'ha de substituir un company que estigui en unes condicions millor que jo i jo haig de recuperar i després tornar a enganxar-me.
11: Al CECAT, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, teniu alguna mena d'espai habilitat per això? Ei, vaig a dormir una estona.
12: En allà exactament no, el que passa que sí que tenim capacitat, per exemple, doncs, en cas de que la gent s'hagi de quedar perquè ha tingut que allargar els torns, doncs el departament ens facilita buscar una habitació per poder anar a dormir, això sí, fora de l'edifici, però que ho tenim proper, i llavors es pot descansar. Bàsicament, més que per descansar, perquè també hem de ser molt curosos, perquè també hem de pensar que moltes persones s'han de desplaçar quan surten d'una guàrdia llarga, i si surten cansats i van amb el vehicle poden tenir... algun
11: I que si estan al CECAT potser és perquè hi ha uns aiguats
12: clar,
11: increïbles,
12: exacte,
11: i no diràs,
12: sí,
11: vinga, vés-te'n ara
12: exacte,
11: a Tarragona.
12: Exacte. Sí, a vegades han de fer això, doncs, per exemple, quedar-se, i així ja aprofiten i al següent torn ja estaran allà. Anem fent combinacions.
11: Que per si hi ha algun despistat que acaba de sortir de l'ou, perquè si alguna cosa he descobert jo en aquesta feina és que hi ha gent per tot, com explicaries breument a què es dedica Protecció Civil?
12: Protecció Civil el que fa és que s'ocupa d'aquelles situacions que són de gran impacte. Jo sempre, com ho explico, és dient que quan tu tens un accident, per exemple, doncs la policia ja t'ajuda amb l'accident. Si t'has fet mal... tenim el servei d'emergències mèdiques que t'ajuda si tu has tingut una necessitat mèdica i t'acompanyen a l'hospital o et tracten. Totes les circumstàncies que a tu et puguin afectar quasi bé com a persona, això trobes algun servei o d'emergències o algun servei de l'administració que és competent en ajudar-te. Però quan tot això el que succeeix és que és una suma de que li està passant alhora a moltíssima gent, això és un problema ja, un altre impacte, té un impacte molt més elevat. I aquest impacte requereix una coordinació, perquè si no es coordinen entre els diferents operatius, entre els diferents organismes, és molt difícil que es pugui solucionar. I això és una mica el que ens dediquem a Protecció Civil, a veure què és el que pot passar, avisant a la gent, informar sobretot de les situacions que es poden donar perquè puguin prendre mesures d'autoprotecció i després, quan hi ha un impacte d'una emergència, coordinar a la gent que treballa amb aquesta emergència perquè entre tots, amb la suma de tots els esforços de tots els operatius i de tots els col·lectius, doncs la sortida i el retorn a la normalitat sigui més àgil.
11: És un treball en equip, però bé, tu ets la subdirectora oficial operativa de Protecció Civil i també la portaveu. Tremendo curro.
12: Sí, sí, la meva feina és el que té és que dirigeixo aquest centre per l'aplicació de totes aquestes mesures i després també doncs, donem informació i moltes vegades, com veus, doncs, em toca a mi ser la cara visible
11: de
12: la informació.
11: Últimament.
12: Sí, el que passa que també tinc que dir que tinc a darrere un equip de comunicació que són meravellosos.
11: Que t'ho fa fàcil.
12: Perquè, exacte.
11: Però ja has de sortir, has de posar la carona.
12: Sí, però quan tens que posar la cara però ja t'han preparat la informació que tens que donar, això va molt bé. I penso que sense ells no es podria fer.
11: I tota la, no sé, digue-li estrès, digue-li responsabilitat, digue-li adrenalina que va implícita en el càrrec, com la gestiones tu?
12: No, jo David, sóc una persona nerviosa perquè m'agrada ser àgil i anar a fer les coses ràpides, però els nervis has de fer el que és necessari en aquell moment. I llavors, jo davant d'una situació d'aquest tipus d'emergència, el que em plantejo és què es necessita, com es prioritza i com s'executa. Llavors, hem d'anar fent una cosa darrere de l'altra fins que arribem a la solució d'aquesta situació que tenim. Evidentment que et poses nerviós perquè a vegades hi ha situacions que
11: t'impacten. Sí, per molt metòdica que siguis, vulguis que no.
12: Exacte, sí, sí. Però has de controlar aquests nervis i has de continuar amb la feina, has d'anar treballant i després, quan tens un moment de relax, doncs aprofitar-lo i descansar en aquell moment. No emportar-te tota la feina contínuament.
11: Tu tens alguna activitat per descarregar aquesta... Bueno, no sé, fas tai chi, fas un crossfit...
12: M'agrada molt estar a casa meva fent coses a casa i cuidant el jardí, sortir a la muntanya, estar amb els meus nets... Jo faig una vida molt normal, però tot això és... Bueno, em diverteix i em distreu.
11: A tot això, jo pensava, el programa d'avui té un risc, i és que en qualsevol moment truquin a truquin i hagis de sortir aquí corrent. Però no, has apagat els mòbils.
12: Sí, sí, perquè en aquests moments el company, el subdirector, el Sergio Delgado, el meu company, doncs ha agafat ell la guàrdia. Per tant, ara ell està al cas de tot i jo tinc la tranquil·litat de que puc agafar aquesta estona sense patir, perquè ell està... És com hem de treballar, si no treballem en equip... Doncs és
11: clar, no pot recaure tot en tu,
12: correcte,
11: no?
12: I ningú pot ser imprescindible perquè no funcionaria. Llavors hem de ser un equip que ens puguem substituir entre nosaltres i també recolzar-nos quan hi ha situacions com aquests dies, que són una mica apretants perquè tenim moltes hores continuades de situació d'emergència, doncs hem de tenir recanvi, si no, no podríem arribar.
11: Fareu llufa. Doncs avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la subdirectora general operativa i portaveu de Protecció Civil, l'Imma Soler.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Aquest tema del llapis de memòria de l'Imma Soler amb Gràcies a la vida, que és un tema que han versionat un munt de músics al llarg de tots aquests anys, com per exemple Joan Baez, Chabela Vargas, Mercedes Sosa, però en aquest cas hem anat a la cançó original, és a dir, a la de la xilena Violeta Parra, que la va publicar l'any 1966, i diu la llegenda, Imma, que tot i escriure aquest cant a la vida, que és aquesta cançó, ella estava passant per una depressió brutal que, de fet, l'any següent, el 1967, la va portar a suïcidar-se. És fort que tu facis aquesta cançó en aquesta situació, que entenc que tu l'has inclòs per motius molt més literals.
1: Sí, sí, literalment, perquè el que explica penso que és molt important, que sempre ens queixem per allò que no tenim i no pensem realment en el que tenim, i que moltes vegades, doncs, com diu aquesta cançó, tens molta sort de tenir tot això, de tenir ulls, de tenir capacitat, de tenir família propera, de tenir gent, i això és el principal. I aquesta cançó sempre em recorda això, no? I per això m'agrada molt, per tenir-ho present.
0: Sí, tu ets una persona agraïda.
1: Sí, sí, evidentment. Només per estar viu ja has d'estar agraït.
0: Estàs donant les gràcies per tenir ulls.
1: Anem
0: als mínims.
1: Sí, sí, anem als mínims. Aquesta frase que dius d'anem a mínims és una de les meves frases, Jo sempre penso que hem d'estar a mínims, perquè no hem d'anar sempre a buscar l'ideal impressionant, no. Hi ha uns mínims que són els que ens han de fer feliços.
0: Però també podries anar a màxims. Vull dir, ara ens parlaves del teu jardí, dels teus nets, d'una feina que diria que t'encanta, la teva feina.
1: Sí, sí, això sí. Sí, sí, sí. Podries anar a màxims, però no vull dir màxims econòmics, màxims de poders, de tenir diners o de tenir coses materials, sinó que moltes vegades simplement els sentiments, les capacitats que tens, ja són aquests mínims, no?, que són els que permeten de fer feliç.
0: Que tu, Imma, ets llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. Quan tu vas decidir formar-te en aquesta branca, ja tenies clar que volies tirar per on has acabat tirant?
1: No, jo ja treballava en l'Administració Pública quan vaig fer aquesta carrera. Jo vaig començar fa molts anys a treballar a l'Administració Pública, i en aquells moments, quan jo era jove, bueno, com que treballava i no podia estudiar, doncs no vaig fer cap carrera. I llavors, més endavant, va ser quan vaig tenir l'oportunitat, ja quan la meva filla tenia una edat, ja tenia 10 anys, i llavors va ser quan vaig tenir l'oportunitat de tenir una mica més de temps, i llavors vaig poder-me dedicar a estudiar un temps i vaig fer aquesta carrera perquè realment m'interessava, perquè ja estava treballant en l'Administració Pública i m'agradava.
0: Com comences a Protecció Civil?
1: A Protecció Civil fa molts anys que començo. Jo em vaig presentar a unes proves que hi havia en l'oficina d'empleo, llavors en aquell moment...
0: De quin any estem parlant?
1: Ui, estem parlant de l'any 90.
0: Val.
1: I llavors en aquell moment s'estava buscant gent per començar a fer una mica d'estructura de cara a les Olimpiades del 92. Llavors començaven a fer un petit nucli de Protecció Civil en la Generalitat, i per aquest motiu buscaven gent, no? I jo em vaig presentar en aquells moments, jo treballava en una fàbrica, i llavors vaig anar a fer aquesta prova, em van agafar, vaig entrar allà d'administrativa, d'auxiliar, i ja vaig continuar tota la meva carrera en allà.
0: Sí, pràcticament des del més a baix.
1: Sí, ja tenia 25 anys, exacte, sí.
0: Fins a subdirectora general.
1: Sí. He anat pujant els càrrecs, no? He estat d'auxiliar, d'administrativa, després vaig estar de tècnic, i després al final de cap de servei, i ara finalment estic de subdirectora.
0: La casa la deus conèixer a la perfecció.
1: Sí, a més m'encanta. És el Departament d'Interior, és apassionant.
0: Per què?
1: Home, perquè és el departament que ens dona garanties. És que ens dona garanties de la seguretat i dels drets. I això és molt important, que tinguem un departament que agafi tots aquells organismes, tots aquells treballadors públics que el que fan és garantir que nosaltres tindrem, doncs, aquest dret a la vida, aquest dret a la seguretat, aquest dret a la llibertat. Ostres, és molt important per mi, i bàsicament és el que fan els policies, els bombers, nosaltres. Això és un guany que tenim com a societat que l'hem de posar en valor i no perdre'l mai.
0: Des de quin any ets la subdirectora?
1: Vaig entrar a fer a la subdirecció just en el moment en què començava la pandèmia.
0: Ah, molt bon moment, no?
1: Amb el millor moment, l'any 2020, que va ser quan va començar la pandèmia. Jo ja sabia, evidentment, que començava aquella situació, perquè va ser el mateix mes en què van començar a haver-hi els confinaments.
0: Sí, que això és començar aixecant roda,
1: Sí, sí. Bueno, ja ho sabíem, que seria una situació complicada i que ens hi havíem de posar.
0: Clar, en aquests anys, en aquests últims sis anys, han passat moltes coses a Catalunya relacionades amb Protecció Civil. Quines, entenc que totes et colpeixen, eh? Però que hi ha moments més bèsties que altres o que els reps així. Quins han sigut els moments més bèsties que has viscut com a subdirectora?
1: Home, sempre el que et fa mal és quan hi ha persones que perden la vida o que tenen afectacions de salut importants, això sempre. Clar, passar la pandèmia, per exemple, va ser molt complicat, molt complicat. Nosaltres vèiem que hi havia números que indicaven que hi havia gent que estava entrant als hospitals, que hi havia gent que malauradament moria. Bé, tot això havíem d'aconseguir que el contagi fos el mínim possible i nosaltres anàvem seguint les indicacions que ens donaven des de salut, de que es necessitava que les persones no s'agrupessin, que estiguessin amb espais més aïllats, i tot això ho fèiem mitjançant mesures, les havíem d'explicar, era complicat, però sabíem que ho fèiem per això. I després, doncs, aquestes situacions que es donen tot sovint, que pugui haver-hi, doncs, algun incident o algun incendi o alguna fuita...
0: Sí, n'hi ha molts, Imma.
1: Sí, sí, n'hi ha molts i hem de conèixer-ho, perquè l'important i el que hem d'aconseguir des de Protecció Civil és que la gent conegui els riscos i sàpiga com els ha de tractar i què té que fer davant d'ells. Nosaltres estem convençudíssims que és bàsic que la població apliqui l'autoprotecció, perquè si una població està formada i coneix què és el que hi ha, què és el que passa i com ha de respondre, tot això li fa guanyar poder, li fa guanyar punts davant del risc.
0: I tu la veus formada a la societat?
1: Cada vegada més. I a més l'interessa. L'interessa. Si no veieu ara, per exemple, totes aquestes comentaris que hi ha entorn a les pluges, entorn a les alertes que enviem, tot això a la gent li preocupa, vol saber per què ho fem, com ho fem, i fa molt bé de voler-ho saber. És així. Hem de saber quina gestió fem, hem de saber què han de fer ells, la població que està informada. Jo vull que, ara parlava jo per exemple dels meus nets, doncs jo vull que la meva família, dic la meva família perquè són els que jo tinc més a la vora, però jo vull que tota la societat, que el que li desitjo a la meva família que conegui, que sàpiga, doncs que sigui arreu, no? I jo és això el que desitjo per ells.
0: I com ja et deia, hi ha gent per tot, i suposo que quan tu veus alguna imatge que hem vist aquest cap de setmana, no?, de un senyor amb un Renault Twingo intentant creuar una riera que està, vull dir, plena d'aigua. Tu què penses quan veus això?
1: Jo sempre, quan veig això, el primer que penso és com ho podem fer per fer arribar a tothom aquesta informació i que no creguin, perquè jo crec que això quan ho fa una persona és perquè no li dona la importància del que pot passar, de què pot significar aquell risc. Llavors, no...
0: Sí, tu veus un desinformat.
1: Clar, veig una persona...
0: No un imprudent.
1: No li ha arribat la informació de que allò és un risc important, llavors hem de seguir apretant i ho hem de dir, i si ho diem 10 vegades, doncs potser haurem de dir 20 més, perquè la gent li arribi la sensació i que conegui que realment hi ha un risc i que si ho fa pot perdre la vida. I és que et fa molta ràbia. Jo quan sento algun cas d'aquests, no? Per exemple, que veus que et diuen no, una persona que ha baixat mentre estava plovent i passava llavors una riera i justament havia baixat per treure el cotxe. I penses, per un cotxe, per favor, quina llàstima, una persona ha perdut la vida per una cosa material, que te'n pots comprar una altra, que no passa res. Uh-huh. Que les coses que realment valen diners, que és la vida, no té preu, no ho pots pagar quan ho perds. Jo sempre dic el mateix, jo les coses importants per mi en la vida... que he tingut que perdre, per desgràcia, perquè he tingut pèrdues familiars, familiars malalts, doncs han sigut coses que, per molts diners que jo hagués tingut, no hagués pogut pagar el fet que allò no succeís. Per tant, el que dèiem abans, no, que anem a mínims, no? Doncs el meu mínim està aquí. Una cosa és important, no perquè val molts diners, sinó perquè no la podria ni pagar amb tots els diners del món, i allò és l'important.
0: Que també entenc que has viscut moments... xulos, com a subdirectora, d'aquells moments que l'operatiu ha funcionat perfectament, que dius bravo, hem triomfat com la Coca-Cola. Aquests moments com els vius?
1: No, jo estic molt contenta quan veig això. Jo quan estic en el CECAT i veig que estan allà tots els operatius que venen quan hi ha una situació important, els Mossos, els bombers, els agents rurals, que els companys de distribució, de DIF, de Renfe, estan allà, els del metro, quan els cridem, perquè hi ha una situació d'aquestes, i veus que entre tots estan parlant entre ells i van col·laborant, bueno, i la situació va tirant endavant, i quan necessites una cosa, una et diu, jo ho tinc, vinga, ostres, aquesta coordinació...
0: L'engranatge aquest, eh?
1: Sí, això és ideal, això és un sistema, i és el que hem d'aconseguir, un sistema.
0: A tot això, tots aquests que neguen el canvi climàtic, podrien venir a parlar amb tu, no? Perquè sí. Tu que remenes dades i que l'estàs patint, els hi podries dir quatre de fresques.
1: Nosaltres aquest estiu, de veritat, entre les, la calor, els incendis forestals i les pluges que estem tenint, jo crec que no cal dir gaire cosa.
0: S'ha de ser molt dur, per seguir negant el canvi climàtic.
1: Clar, i el problema és que no només que hem de dir hi ha canvi climàtic, sinó que també ens hem de començar a pensar què podem fer nosaltres davant del canvi climàtic. Per tant, és un tema molt complicat, és molt difícil. Jo, per exemple, no sóc experta ni molt menys en temes de climatologia, però jo em plantejo i dic, jo què puc fer? Home, doncs, no sé, gastar menys energia, contaminar menys... Bueno, doncs, tot això va sumant. Per tant, també comencem a pensar també què podem aportar nosaltres perquè aquesta crisi climàtica no sigui tan greu.
0: I dius que aquesta tardor plujosa.
1: De moment ho està semblant. Està venint aquestes
0: vosaltres
1: pluges
0: que estem tenint.
1: Sí, millors
0: mapes.
1: Sí, però bé, hem d'anar veient com, què ens diu el servei meteorològic, com es van...
0: Clar,
1: com
0: més,
1: es van
0: entenc que sempre hi ha un punt d'incertesa. Sí. Ahir, per exemple, crec que ningú s'imaginava que plogués tant com va ploure.
1: No. Ahir és que els models meteorològics no ho donaven aquestes pluges que van haver-hi ahir. Per això els meteoròlegs no ens van poder avisar. Per aquest motiu és pel que a vegades nosaltres diem que la gent ha de ser conscient també de que quan no tenim una previsió, però aquesta pot passar, perquè la previsió meteorològica tots sabem que té un component estadístic i té un component de probabilitats. A tu potser et poden dir, mira, demà pot ploure ja entre un 40 i un 70%, o entre un 30 i un 90% de probabilitats de que això es produeixi. Bé, et pots quedar amb la banda de que es produeix o amb la banda de que no. Per tant, hem de ser conscients que quan hi ha una previsió, doncs pot ser que algun dia hi hagi una previsió de pluges i al final no plogui, o pot ser, per exemple, que hi hagi una previsió de que no plogui i plogui.
0: Ui, però hi ha gent que s'enfada molt,
1: Doncs això ho hem de
0: recordo el dia aquell del vent, no?, que es van tancar escoles perquè hi havia una previsió de vent molt forta. I després, clar, com que no s'havien emportat a ningú el vent, s'havien enlairat a ningú, bé.
1: Clar, jo quan passen aquestes coses, la veritat és que penso, mira, quina sort hem tingut que ens hem quedat amb la banda de la probabilitat baixa i això no ha succeït. Això és com ho veig jo, Però hem de ser conscients que aquests fenòmens extrems es donen i es donaran cada vegada més amb l'emergència climàtica i que, a més, aquestes dificultats de predictibilitat les estem veient. Estem veient que és difícil predir. Per exemple, ara mateix veiem com tots aquests fenòmens que hem tingut ara aquest mes de setembre, el que han fet ha sigut que era difícil determinar exactament en quin punt es produirien. No eren generalitzats en el territori, sinó que el que feien era que plovia molt, molt, molt en un punt determinat.
0: Molt concentrat.
1: Molt concentrat. I això, clar, fa més mal en el punt on cau. Ho hem de conèixer.
0: A tot això, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, és Smile, de Nat King Cole. Què hi fa el teu llapis de memòria, Imma?
1: Bueno, és una cançó que em recorda moments macos, perquè el que diu, bàsicament també una mica, com el cançó que sonava abans, el que ens ve dir és que també et prenguis les coses bé. Vull dir que tu també has de buscar somriure, no?, també davant de les adversitats i mirar com tires endavant. Ho hem de fer, hem de ser una societat resilient, no? I hem de ser una gent que podem tenir moments dolents, que podem tenir situacions complicades, però que hem de tenir eines per afrontar-les i per tirar endavant. I això és el que jo crec que et ve a dir una mica la cançó, no?, amb l'Smile, i que facis un somriure i que continuïs. I això crec que és també un dels lemes, no?, que ens va bé seguir.
0: Doncs escoltem una mica Smile, que és una cançó que hem trobat al llapis de memòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler.

0: vist que tot i tenir el mòbil apagat, l'has mirat, no? Això és un tic nerviós, no? Com que sempre el tens encès.
1: Mirar el mòbil és un vici. Sí, sí, és veritat, tens raó.
0: Tu has d'estar operativa les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any?
1: Sí, la meva feina comporta això, comporta aquest seguiment. El que passa que, clar, és el que et comentava abans, que tinc els companys que em recolzen i que també és feina d'ells també donar-me aquest suport i llavors, bueno, entre tots podem fer aquest impuls. Hi ha dies que, evidentment, alguns dies que no cal que fem cap actuació d'emergència, no tenim cap pla activat.
0: Bueno, però està per si de cas.
1: Exacte, i llavors si cal activar-nos i fer doncs, una assistència en les gestions que es facin des del CECAT, doncs hem d'estar a punt.
0: Però pots fer vacances?
1: Sí, sí.
0: I viatjar a Austràlia?
1: I tant, i tant. Jo ara faig vacances, per exemple, la setmana que ve.
0: Ah, mira.
1: I es queda el company, el Sergio Delgado i el Joan Ramon Cabello.
0: Peti qui peti, les faràs?
1: Bueno, sí, sí, és així, perquè ells dos es quedaran fent la substitució meva i són professionals tan bons o millors que jo.
0: El teu deure professional t'ha enganxat en algun moment curiós? Jo que sé que estiguessis al teatre, sí, en un funeral, a un viatge...
1: Sí, sí, al teatre m'agrada molt la música i alguna vegada, un cop o dos a l'any, miro d'anar a veure alguna òpera al Liceu perquè m'agraden molt i me'n recordo un dia, hi ha un cantant que m'agrada molt, el Juan Diego Flores, que m'agrada molt com canta, i l'he anat a veure alguna vegada que ha vingut al Liceu i me'n recordo una vegada que estava fent una òpera preciosa i canta molt bé, molt bé, molt bé, però va haver-hi una emergència i vaig marxar perquè era una emergència que en aquell moment estava jo de guàrdia, vull dir que no la podia passar ningú. I me'n recordo això que, bueno, vam haver de deixar el que hi hagués i anar cap allà.
0: Que ara que m'ha fet gràcia que hagis dit això de l'òpera, no sé si t'ha arribat.
1: Sí, sí.
0: Un tuit del Josep Cuní, un dilluns, que va sonar l'alerta de Protecció Civil a les 9:30, una cosa així, i ella estava veient Aïda, crec que era, al Liceu, i just l'alerta va sonar en el moment que l'Anna Nebretko, crec que es diu.
1: Sí, l'Anna Nebretko,
0: la soprano, estava fent la màxima, el moment més catàrquic de l'obra.
1: Sap greu, perquè, clar, és així,
0: però... I que es va quedar desconcertada, diu el Josep,
1: Sí, però necessitem fer arribar aquesta informació, Vull dir que... Quan és aquest moment ja se sap que agafarà moltes persones en un moment que potser no els anirà gaire bé, però hem de donar la informació perquè és una informació que pot salvar vides.
0: I tornant al mòbil, quan sona el mòbil tu has d'anar de pet al CECAT, no?
1: Depèn. Avui en dia tenim la sort que moltes gestions les podem fer telemàticament o per telèfon amb els companys. Els que estan sempre en el CECAT són els tècnics i els operadors. Llavors, ells van portant el moment, el dia a dia, el continu de la informació, de les trucades, de la rebuda d'informació. I llavors, com a comandament, no tinc per què estar directament allà amb ells, sinó que jo m'incorporo quan és una situació que requereix una direcció ja més d'àmbit superior.
0: Com ens l'hem d'imaginar per dins del CECAT? Ens podem pensar una cosa peliculera, moltes pantalles, gent corredisses, així...
1: Sí? No, és un espai on sí que hi ha forces pantalles, perquè tenim molta capacitat per veure situacions que hi hagin, càmeres...
0: Sí, veieu càmeres, allà.
1: Sí. Veiem algunes càmeres i després també el que tenim és informació en pantalla perquè la tinguem present, trucades al 112, radar meteorològic, etcètera, etcètera. Tot això ho tenim allà també davant per poder-nos fer una bona composició.
0: Com la NASA,
1: és un lloc estratègic. És el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Jo, per mi, és un dels punts més claus de la gestió de les emergències. Per què? Perquè allà és on fem la coordinació. I per mi és important que no només fem la coordinació amb els operatius, perquè els operatius estem treballant, sinó que també des del CECAT el que tenim de bo és que coordinem amb molts més organismes que no pas els que són d'emergències. Perquè sempre tenim aquesta impressió, no?, que la gent d'emergències estem treballant els dissabtes, els diumenges, per les nits i sempre, i són doncs, els policies, els bombers, Protecció Civil, aquests són els que sempre hi són. Però és que després, nosaltres, en els nostres comitès tècnics i en les nostres reunions, hi ha gent de drets socials, hi ha gent d'educació, hi ha gent d'energia, de distribució, hi ha

0: la gent de Renfe, hi ha la gent de l'aeroport de Barcelona, hi ha...
1: Sí, per tenir tota la informació a l'hora de prendre les mesures oportunes.
0: I que no només són treballadors de l'administració pública, sinó que poden ser doncs, molta gent d'àmbit privat, perquè pugui haver-hi aquesta coordinació entre les necessitats de l'emergència a nivell operatiu, que ja les estan atenent els Mossos, els bombers, les policies, el SEM, sinó que també tenim tot aquest rere que estan cuidant de les persones dels elements vulnerables, per exemple. Poso un exemple. Els companys de drets socials, de seguida que nosaltres posem una alerta, ells estan al cas de què està succeint en els centres on hi ha la gent gran del nostre país, en els centres de dia, en les residències, i ells van seguint quines afectacions tenen per veure si cal alguna assistència per part d'ells. Doncs ells estan fent aquesta feina. Això és molt important. Els ajuntaments estan tots darrere també de veure com en la seva localitat està impactant aquesta emergència, i també valorant quines són... Nosaltres sempre parlem d'elements vulnerables, que són aquells elements o aquelles infraestructures, aquelles edificacions, aquelles empreses que poden ser més vulnerables davant d'un risc, i aquests són els que sempre hem de vigilar més per veure quin impacte té l'emergència contra ells.
1: Que treballeu per protocols, entenc.
0: Correcte.
1: Hi ha l'INUNCAT, sí, sí. No? NEUCAT,
0: tot això són plans
1: BENCAT...
0: que tenim, exacte, sí, sí. Bueno, tots tenen aquest nom acabat amb CAT per identificar que són de Catalunya, que agafen tota l'abast de
1: copyright català.
0: Exacte. Sí, sí. I després tenim el nom del risc, no? L'INUNCAT és per inundacions, l'INFOCAT per incendis forestals, etc.
1: Hi ha algun protocol que no s'hagi portat mai a terme, que estigui per estrenar?
0: Amb la fase aguda de l'emergència, sí, n'hi ha alguns que no s'han arribat a executar, però en fases menors sí, eh? Jo ara penso amb els que podrien tenir una gravetat molt elevada, per exemple, un sismicat, que l'hauríem de preveure...
1: Terratrèmol, és això, no?
0: Exacte, sí, davant d'un sisme, i aquest hi ha hagut algun avís d'algun moviment sísmic, però que sortosament doncs, han tingut poc efecte en el territori, no? Algunes avisades, algunes, no sé... amb alguna afectació, amb alguna edificació, però no han sigut grans terratrèmols. Llavors, això és important que no ho haguem tingut. Pensem que la zona del Pirineu és una zona que és d'activitat sísmica, és una zona nova amb els anys, no? de generació, de formació, i que és una zona que pot tenir activitat sísmica. Llavors, per això, alguns d'aquests no l'hem vist activar, però bé, tenim un que és molt important per nosaltres, que és el Pla de Protecció Civil de Catalunya, que és el PROCICAT, que aquest agafa qualsevol situació que no englobaria una altra, no?
1: I Emma, algun que sigui secret d'estat? Jo què sé, a mi m'agrada somiar l'extraterrestre SCAT. No teniu cap d'aquests?
0: No, no el tenim encara i esperem no tenir-lo, però a vegades fem broma, perquè a vegades hem tingut, fem broma entre companys, allò de dir, ostres, aquesta setmana hem tingut incendi, perquè ens ha passat això, que en una mateixa setmana hem tingut activat el pla PROCICAT per calor, més el de... pluges, més el d'incendis forestals, més algun accident químic, i al final dius, només ens falta...
1: El Macedònia Cat,
0: exacte,
1: el tingut.
0: Sí, sí. Ja, alguna vegada hem fet broma que hem dit, home, aquesta setmana només ens falta la invasió d'un zombi, quasi bé. És que, bueno, una broma que fem entre nosaltres.
1: Doncs, Imma, arriba l'hora d'activar el pla Habaneres Cat,
0: sí.
1: I l'activarem amb la barca xica de les anxovetes.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau. Amb la...

0: Laia Pisamòria, de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, l'Imma Soler, també hi hem trobat la versió de les anxovetes de la Barca Xica, que és una de les havaneres més mítiques, en què el narrador descriu com s'ha construït una barqueta diminuta i ho fa com si fos pràcticament un d'aquells vídeos de bricomania. No sé si te'n recordes, que va dir, ara poses això, ara poses això.
1: És així.
0: Quin record et porta la Barca Xica, Imma?
1: Bueno, les havaneres a casa meva són molt tradicionals, ens agraden molt i ja des de petita els estava sentint. A casa meva venim de la Barceloneta i jo vinc de família de tradició navegant i llavors doncs, el meu besavi anava amb un vaixell a la Barceloneta i després la família ja no va seguir aquest camí, però sempre hem estat aquí molt a la vora d'aquesta zona i el mar i tot el que és l'aspecte així navegant, doncs sempre ens ha agradat molt.
0: Ets dona de mar.
1: M'encanta el mar. És una necessitat per mi, anar a acostar-me aquí al mar, a la Barceloneta, que em doni els ions aquests positius que diuen que hi ha en l'aire, no? En el moment que estàs a la vora del mar, segur que hi són, perquè a mi em dona em refresca, em tranquil·litza, m'encanta.
0: Sí, en moments de màxim estrès, potser el que necessites és veure el mar i ja...
1: Mirar-lo lluny, que relaxa els ulls, mirar-lo lluny, notar aquella fresca, aquella sensació d'humitat, d'aigua, és una meravella.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona, de la teva infància?
1: Barcelona era un... Quan jo era petita, és que jo tinc ja 62 anys, llavors ha canviat molt el món. Quan jo estava aquí a Barcelona, que vivíem aquí en la zona del barri gòtic, era un barri que coneixíem a tothom, el senyor Antonio de la Letxeria, el senyor Conrado que estava en el Colmado, era una altra història. Ara ha anat canviant molt, ara som una ciutat molt cosmopolita, una ciutat més molt, molt, amb molt turisme. És normal, perquè tenim una ciutat molt maca i és molt normal que tothom la vulgui venir a veure. I ha anat evolucionant molt aquesta ciutat.
0: Clar, sí, dius que ets d'una família de Barceloneta, criada al gòtic... Potser són de dues zones més afectades per el capitalisme.
1: Sí. Clar, però també hem de pensar que és una evolució que ha anat tenint la ciutat. Perquè
0: o una involució, punt, mai se sap això, eh?
1: És el punt més cèntric, és el punt on pot tenir més interès el turisme i, evidentment, en conseqüència, doncs, tota la gestió que es feia de cara al comerç, de cara al turisme, dels hotels, és lògic. Jo crec que totes les ciutats, París, totes les ciutats...
0: Sí, aquí el que moltes vegades ens han destacat els convidats és que cada vegada són més homogènies les ciutats, s'assemblen més entre elles perquè hi ha les mateixes botigues, vull dir que estem... Bueno, de fet, suposo que per molt que ficada amb el CECAT que estiguessis aquests dies, has vist que ahir es va fer una manifestació,
1: sí,
0: no?
1: Evidentment, home,
0: pel dret a l'habitatge... Correcte. Que clar, tot aquest turisme també té altres... En fi.
1: És així, però bueno, jo he tingut la sort, doncs, això, de créixer donant la volta. Jo sempre deia que el meu parc d'atraccions era la plaça de la Catedral. Per tant, bueno, vaig tenir la sort de créixer en un entorn molt maco.
0: Quan es podia jugar, allà?
1: Sí, hi havia un parc a baix i les escales de la Catedral, corríem amunt i avall. El claustre de la Catedral era on anàvem a donar voltes corrent, era magnífic.
0: O sigui, en el vostre cas, els carrers sí que eren vostres.
1: Sí, literalment.
0: Era enveja.
1: Molt. Sí, és veritat. Vam tenir una bona infància.
0: Ara posat a jugar a la plaça de Catedral.
1: Sí,
0: anem on acabes.
1: És molt difícil.
0: Que en aquella època de la teva infància, tu diries que la gent estava més connectada amb el cel, amb la terra, amb el temps? O sigui, es veia més?
1: Sí, això sí.
0: Més intuïció?
1: És així. Bueno, jo crec que ara... Hem passat de tenir els ulls cap al cel i cap al voltant i els hem passat a tenir molt cap a les pantalles i cap als telèfons mòbils. Jo la primera, eh? Vull dir que no...
0: Tu tens sempre de dir, bueno, és per feina, és
1: clar,
0: el teu empar.
1: Sí, però és veritat que a vegades també ho faig per oci, no?
0: Per desconnectar el cap,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i moltes vegades... Exacte, és així, eh? Però jo crec que no hem de perdre aquest contacte amb l'entorn, amb la natura. A vegades mirar cap a dalt, cap als núvols i veure lo bonic que és el cel, no? I a vegades... Veus uns cels de color roses, morats, de color blaus, que dius, és que ni un quadre seria capaç de pintar això que estic veient. I això hem de disfrutar-ho, no?
0: No, i encara hi ha gent, que sobretot de pagès, que sap el temps que farà el dia següent.
1: Mm-hmm. Sí.
0: És increïble. Que quants viviu a casa del Soler?
1: No, a casa ara en aquests moments vic jo només...
0: No, quan... quan érem petits. Ui, no, sí, estàvem allà.
1: Era una casa molt divertida, perquè vivíem amb els meus pares, els meus avis i les meves tres germanes. Era un...
0: Mare meva!
1: Un molt divertida, sí, és veritat.
0: Imagino que quan tu eres petita ja et deien, Imma, tu de gran, de què vols treballar? No t'hauries dir subdirectora de Protecció Civil.
1: No.
0: Què deies?
1: Jo sempre volia ser infermera, metge, mestra, sempre volia fer...
0: Bueno, sempre en servei públic, no?
1: Sí, ja tenia aquesta tirada.
0: Que ara mateix, no sé si ja l'has identificat, perquè just està començant a sonar, està sonant el Virulai, cantat per l'Escolania de Montserrat, i crec que precisament és una cançó que et vincula amb això que estem parlant, amb casa teva.
1: Sí, exacte, és així, eh? És com un himne per la meva família. El meu avi eren molt devots de Montserrat i a més els agradava molt l'excursionisme i pujàvem tot sovint a Montserrat a peu i és un record molt maco. De fet, a totes les celebracions familiars és la cançó que posem sempre.
0: A dia d'avui encara la...
1: Sí, espero que continuïn posant-la la meva filla i els meus nets.
0: Home, doncs de moment l'anem a posar aquí al Llapis de Memòria. És una de les cançons que ha triat la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler. El Virulai.

0: emocionada, Imma.
1: Sí, estic bé, estic... Bueno, pare, m'agrada recordar tot això.
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Que jo no voldria fotre on no em demanen, però us heu plantejat que quan sonin aquestes alertes als mòbils, en comptes d'aquest so tan estrident...
1: No podem.
0: Que soni el virulai, per exemple. Potser la gent diu, hòstia, el virulai, vale, ens hem de posar a xupluc.
1: No podem, no podem perquè són unes... és una normativa a nivell europeu i llavors ja està... està estructurat amb la directiva que han fet a nivell europeu, que tots els països de la Unió Europea tenen aquesta eina, aquesta aplicació, que llença les alertes d'aquesta manera. I aquests sons són sons que ja estan predeterminats i tots els sistemes, tant iOS com Android, treballen amb aquestes plataformes i els enviaments que fem no li podem modificar aquests sons. De fet, ara el que estem esperant és que aviat ja puguem provar aquesta manera d'enviar-los, que també l'han creat en la plataforma, que està dintre de l'àmbit també d'aquesta directiva europea, i que és un so que, en comptes de ser l'alerta, serà com una prealerta, i serà un so que serà una miqueta més fluix, i a més també es podrà desactivar i serà doncs, com una segona versió d'una alerta en els mòbils, que serà per situacions que no siguin massa greus. I també ara l'estem començant a provar, perquè fins ara fa poc no estaven encara canviats els mòbils per poder-les utilitzar.
0: És que això t'enganxa conduint tranquil·lament, sí, i et fot un ensurt que dius, hòstia, i encara pots tenir... Vull dir,
1: sí, sí. Algun... Som conscients i el que més ens preocupa sobretot és aquelles persones que els hi molesta el so perquè tinguin una malaltia, perquè tinguin una situació doncs, que això els hi afecti molt, no? Que hi ha persones doncs, que tenen aquesta sensibilitat especial pel motiu que sigui, i aquests són sobretot els que ens preocupen més. De fet, si veieu moltes vegades, el que intentem, si podem, és que sobretot abans d'enviar nosaltres l'alerta per Twitter o a través de mitjans de comunicació, ho diguem.
0: Que l'esperem, no? D'alguna manera.
1: Perquè si la persona, per exemple, penso en persones que tinguin problemes de salut i que aquesta sensibilitat al sol s'hi pugui afectar molt, que puguin apagar-lo fins i tot per tenir ja la informació i apagar-lo i no sentir aquest so, perquè sabem que hi ha gent que el so aquest els hi pot provocar doncs, un malestar que no és indesitjable per nosaltres.
0: I ara confessa, Imma, ets tu la que prema el botó?
1: No.
0: Segur que no ets tu la que dius, vinga, alerta enviada, pam!
1: No, són els companys del CECAT els que, amb equip, ells el que fan és que preparen el missatge i després un fa una funció, un altre en fa una altra i un tercer és el que les valida. Vull dir que és un sistema que té una garantia de seguretat.
0: Després de rebre molts okays, entenc, no?
1: Exacte, sí.
0: Protecció Civil ha donat el seu okay, entenc que Interior també haurà de donar el seu okay.
1: Bueno, és una mecànica molt ràpida per fer l'enviament, no és així. El que passa que el que sí que hi ha una validació és perquè sempre hi hagi més d'una persona que validi aquell missatge, bàsicament perquè mai ningú pogués fer una persona que, no sé, tingués un... fes malament o passés alguna cosa, doncs per això sempre busquem una segona validació.
0: I entenc que també teniu en compte l'hora. Vull dir, si un dia ens sona a les 4 del matí, de la matinada, és que és algo molt greu. Si no, ja ho hauríeu fet abans perquè ja ho sabíeu, o
1: exacte,
0: a primera hora...
1: Sempre mirem de fer-ho, si ho hem de fer preventivament, sempre mirem de fer-ho, evidentment, fora d'hores que pugui haver el... Que puguem fer aquesta molèstia perquè la gent està dormint, està clar. Vull dir que no li volem trencar el son a ningú. Ara bé, si la situació és greu, l'enviem igual, perquè la gent ho ha de saber. Fins i tot pot ser que la gent estigui en risc estar en el lloc on estan dormint i, per tant, per això ho han de valorar.
0: Ells pensen, a veure, el cunista de l'òpera, doncs ara és el moment de prendre el botó. Què t'anava a dir? Això com funciona? Sí, quan decidiu que és el moment de picar el botó? Això és una probabilitat? Vull dir, són números o intuïció?
1: No, intuïció mai. Hem de tenir una base, un argument per com gestionar-ho. I el tenim molt clar. Nosaltres el que fem és que davant d'una previsió, una previsió vol dir que tenim a hores vista una situació que es donarà. Davant d'aquesta previsió que ens fa el servei meteorològic, si aquesta previsió és d'un nivell molt elevat, com un 5 o un 6, el famós vermell, quan hi ha una situació en vermell, nosaltres preventivament, si aquesta informació ja la tenim que passarà l'endemà, el dia abans o hores abans, el dematí si sabem que és a la tarda, enviem aquesta alerta perquè la gent es pugui preparar. Es pugui preparar perquè pugui tenir coneixement que hi ha aquesta circumstància i que convé doncs, fer unes mesures, potser doncs, evitar desplaçaments o potser tenir precaució, Tot això és el que nosaltres ja els diem, sempre i quan tinguem aquesta previsió. Aquests són els avisos que nosaltres en diem preventius, de prevenció. Es fan abans de que succeeixi. Si no s'ha donat aquesta previsió, no la teníem, no sabíem que passaria això, i ha sigut que ha anat sobrevenint-se...
0: Com ahir, per exemple.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya té una vigilància constant sobre aquests efectes que poden tenir en el territori la meteorologia, i llavors ens ho va avisant i ens va dient: mira, doncs ara sembla que aquesta situació en aquesta comarca s'agreuja, i encara que ara estàvem amb groc o no teníem avís, però ara passem a vermell. Llavors, quan es passa a vermell, nosaltres també fem aquest avís. I després també tenim una altra manera, fins i tot, també de preveure l'enviament de les alertes, que és quan no hi ha un avís, però estem veient que les circumstàncies que estan succeint en el territori ho reclamen i demanen que fem algun enviament. Com, per exemple, doncs un avís quan es dona un incendi forestal. Quan hi ha un incendi forestal i ja ens indiquen els bombers aquest foc està dirigint-se cap a aquesta població, nosaltres veiem que aquell foc pot arribar allà i també fem en aquell moment aquell avís. Per què? Perquè s'ha donat una circumstància que requereix també aquest avís.
0: I la tecnologia us permet que decidiu si aquest avís va a una zona concreta, sí, tots els mòbils que estan allà, o va més ampliat, però entenc que, per exemple, per molt que tu siguis català, si estàs a Madrid, a tu no et sonarà el mòbil. En canvi...
1: No, et sonarà.
0: En canvi, si tu ets francès i estàs a la zona, et sonarà el mòbil.
1: Correcte. Et
0: la
1: sona
0: tecnologia
1: el
0: és
1: mòbil?
0: L'hòstia, de veritat.
1: Sí. El que fa aquesta tecnologia és que s'activa l'antena, una antena de telefonia s'activa, i aquella antena emet el missatge a tots els mòbils que estan sota la seva cobertura. Tu no ho reps pel número que tens, com tu estàs dient bé. Si tu tens aquest número de telèfon i en aquell dia t'ubiques a Madrid, no el rebràs. Ara, si tu tens no ets d'aquella zona, però aquell dia estàs allà,
0: en un moment,
1: el rebràs. El rep totes les persones que estiguin amb el mòbil amb cobertura sota l'antena que nosaltres activem. Quin és el problema que tenim a vegades? Que aquestes antenes tenen una cobertura que nosaltres no la podem tallar. No podem agafar i fer com un formatge i dir només vull aquest trosset. No. Quan activem una antena, l'avís s'envia a tota la cobertura de l'antena. Hi ha antenes que poden tenir 10 quilòmetres de cobertura de radi. Clar, llavors agafem un espai molt ampli i pot ser que ho rebi molta gent que no sigui a qui el destinem. Per això moltes vegades veureu que sempre vigilem en els missatges que enviem dir aquesta situació de pluja s'està produint a la comarca del Maresme, o per exemple diem...
0: Localitzar-ho molt.
1: Correcte, i si podem fins i tot dir hi ha un incendi forestal que pot afectar la urbanització del mas de no sé on, perquè s'identifiquin les persones que ho rebin, identifiquin si ells estan afectats per aquest fet.
0: Tinc la sensació, i si no tu ara m'ho desmenteixes, que arran de la dana de la Comunitat Valenciana sonen més alertes. O sigui, que com que aneu més en peus de plom i preferiu, vull dir, pecar de prudents que no al contrari.
1: És que jo crec que és una suma, eh? Jo no diré mai que la dana de València no ens ha afectat. Ens ha afectat la dana de València molt. Ens ha afectat no com a protecció civil, ens ha afectat com a societat. És que veure que els teus veïns, la teva gent d'aquí al costat s'han mort 200 persones
0: per
1: un incident, això marca tothom. Per tant... Sí, és veritat, sí, ens ha fet veure que l'emergència climàtica s'està produint i que pot produir molts danys, i és una realitat. Però, a més, s'ha donat en un moment en què hem disposat també d'aquesta eina, que fins ara no la teníem, aquesta eina.
0: Sí, s'ha sumat tot, aquí.
1: S'ha sumat tot. Vam començar-la a utilitzar el 2023. El 2024 va haver-hi la dana, i ara hem anat utilitzant aquesta eina. Clar, era una eina nova... l'anàvem utilitzant, però clar, ja li hem anat veient cada vegada més utilitat. Clar, i a més també s'ha sumat en què hem tingut unes circumstàncies doncs bastant característiques, perquè doncs aquestes pluges tan incidents, tan intensives que tenim en un punt determinat no són molt freqüents, no són...
0: Sí, tenim la tecnologia que ha evolucionat, tenim la meteorologia que tenim, l'emergència, i per altra tenim un avís per tothom, que és la dana de la Comunitat Valenciana. Això ha fet que aquesta intuïció meva me l'hagis argumentat perfectament.
1: Sí.
0: En tot cas, el que queda clar, Imma, és que la teva feina no s'atura mai, en qualsevol moment es pot aixecar la llebre, o sigui, com cantava Gino Paoli, la teva feina és sense fines.
1: Sí, sí.

0: Luna estrella. Que aquesta cançó, eh?
1: És preciosa.
0: Tan dolça.
1: Sí.
0: Què hi falta, ja ves a memòria, Imma?
1: Bé, és una cançó d'aquestes d'estar a casa, d'estar veient la tele amb la família, d'estar, bueno, bé, i em recorda això, eh? Em recorda a pel·lícules antigues, a estar amb aquesta, no sé, amb aquesta companyonia a casa de la família, de la parella, no sé, em porta com a casa una altra vegada, no? Com a la llar, com si diguéssim. M'agrada molt, és un so que el trobo molt bonic.
0: Que aquesta és una pregunta més per la teva família, per la teva filla, els teus nets, la teva parella, que per tu, però com és això de compartir vida amb algú que té una feina que necessita tanta dedicació i tanta responsabilitat?
1: No, ho entenen perfectament, saben que és la meva feina, saben que m'agrada molt. He tingut la sort de tenir una parella que m'ha recolzat sempre molt. Els meus nets es diverteixen moltíssim. Quan veuen que sona el telèfon, diuen, bueno, la Imma ja se'n va. I ja ho tenen clar. No,
0: tan clissat, no. Eh?
1: Sí, els agrada. I després, quan veuen per la tele, també els agrada. I diuen, ai, mira, t'he vist per la tele. Bueno, lo típic que faria tothom, no?
0: Ets famosa, Imma.
1: Sí, t'ho passa molt bé.
0: Ja, ets famosa. Que suposo que a casa teniu el kit d'emergència preparat.
1: Bueno, a casa meva amb això som bastant...
0: Home, només faltaria.
1: Tenim la sort, tenim una sort. I és que jo, bueno, quan vaig començar a viure amb el meu marit, doncs ens en vam anar a viure al seu poble. I quan vius en un poble, a vegades és més fàcil. Les cases de poble estan a vegades més ben preparades per afrontar una situació d'aquestes, perquè ja ho porta, no? El fet d'estar en els pobles, doncs tens més espai, segurament, pots tenir més coses, i a vegades també pots tenir també més necessitats, perquè no estàs en una ciutat on t'ho trobes tot a mà, i tot això també pues, t'ajuda a tenir llinternes, a tenir bateries, a tenir aigua, a tenir menjar al garatge, tot això a vegades amb aquests espais és més fàcil.
0: El kit d'emergència l'hem de tenir tots,
1: sí, l'hem de tenir.
0: I més després la gran apagada,
1: sí.
0: El que ens venia a dir és, tinguem-lo, així ràpidament, què posem allà?
1: Una ràdio amb piles, una llinterna, els medicaments que tu utilitzis habitualment, la documentació, aigua. Si tens nadons, menjar pels nadons preparat.
0: Vale, veig que hi posem sentit comú.
1: Sí, sentit comú.
0: Doncs també podem posar un reproductor MP3 perquè així podem fer sonar cançons com amb la que tancarem el teu llapis de memòria, que és Caruso, sí, interpretada per Luciano Pavarotti, que aquesta cançó és difícil ser humà i que no t'emocioni. Eh?
1: No, és terrible aquesta cançó.
0: És terrible, eh?
1: És que t'entra directe.
0: Imma Soler, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i gràcies per venir en aquests dies tan complicats i gràcies per la feina que fas.
1: I per la vostra, perquè jo sempre dic el mateix, sense vosaltres que feu la comunicació no faríem res, eh?
0: Treballa en equip, no?
1: Clar, sempre.
0: Doncs a l'equip, Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Andrei Vives a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor, us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb el Luciano.

0: curioso, ¿eh?
1: Sí, pues espero que no esté escuchando, porque se lo quiero preguntar que le pido por sorpresa.
0: Esta noche el Faro Reflejos. Venga, un beso, Mara.
1: Adiós,
0: hasta luego,
1: chao.
0: Ignacio. Hasta la próxima semana.
2: La ventana siempre està abierta.
3: Tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya't, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confianza.
5: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
6: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Al balcó Andorra, amb Arnal Sallaí i Ricard Rovirosa.
2: Ell tenia les seves idees i moltes no coincidien, però sempre ens havíem respectat i aquí crec que havíem fet una bona feina. Amb la modificació de la llei dels convenis col·lectius es va fer una bona feina, gràcies també a la seva part constructiva, i han volgut també tindre aquest reconeixement per la figura del Gabriel Lubaca dins el Consell Econòmic i Social.
3: Molt bona tarda. Aquesta escoltàvem ara mateix a la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, que ha explicat que durant la reunió del Consell Econòmic i Social que s'ha celebrat tot just aquest matí, la primera des que va morir Gabriel Lubach, l'històric líder sindical de la Unió Sindical d'Andorra, doncs totes les parts han volgut tenir un record cap a la seva persona. De seguida ampliem el que ha donat de si aquesta trobada, aquesta reunió del Consell Econòmic i Social. Abans, per això, donem pas a la previsió meteorològica.
4: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
3: Ja tenim preparat el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda. Fins als vols de la mitjanit, els xàfecs aniran afectant qualsevol punt del país, estones en forma de tempesta que podrà descarregar més intensitat. Podrem acumular de 5 a 15 litres per metre quadrat a la major part de parròquies, en alguns casos per sobre, ja que tindrem estones de pluja torrencial, fins i tot alguna calamarsada o fortes ratxes de vent. I demà, doncs, situació semblant a la d'avui, l'estat del cel es mostrarà canviant tot el dia, al matí més estones de sol, amb algun ruixat, durant la tarda més núvols amb xàfecs que podran descarregar més intensitat. Temperatures sense canvis significatius, Andorra la Vella mínima d'uns 10 graus, la màxima encara ben a prop dels 20.
6: Hi ha clubs i hi ha el club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876 555.

0: 7 i 23 minuts, Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: El govern no incrementarà els permisos de la quota general malgrat les queixes de la patronal. La reunió del Consell Econòmic i Social ha permès a la ministra d'Economia i Treball, Conxita Marsol, traslladar als representants dels treballadors i dels empresaris que mantindrà les xifres de l'any passat sobre la quota general.
1: Cal recordar que dels 900 previstos ja en van avançar 250 i, per tant, només en queden 650. També ha reconegut que la patronal ha quedat molt descontenta, però recorda que treballen per controlar l'increment de la població i afegeix que les quotes són una eina essencial per fer-ho.
2: Nosaltres mantindrem amb lo que amb aquest de, podríem dir, decret de quota, tant de la de temporada com la de la general. La idea és mantenir-se. No ens han aportat cap element que crec que pugui fer pensar una modificació a la proposta que avui s'ha posat a sobre la taula. Nosaltres el que fem és ser moderats i continuar sense incrementar amb el mateix número que teníem l'any passat en aquesta època.
1: Més enllà de la quota general, la ministra ha confirmat que també repetiran els 5.000 permisos per a la temporada d'hivern. Per la seva part, el gerent de la Confederació Empresarial Andorrana, Iago Andreu, considera que és una xifra insuficient i ho justifica perquè l'any passat es va esgotar i enguany la marxa de l'economia és igualment positiu. A més, apunta que ja se n'han entregat uns quants per a personal dels sectors essencials, per tant, a la pràctica encara els en toquen menys.
3: Si no hi ha hagut una davallada de l'activitat i en aquells moments les quotes eren de 900 més el 30% addicional i les hem reduït, és evident que són insuficients. Però, com dic,
4: és una quota general que ja neix llastada perquè ja li hem tret un tros abans, no? I que, a més, no és que ho digui la CEA, és que ha estat insuficient al llarg de l'últim any i mig, no? La quota sempre s'ha esgotat molt abans de la vigència que tenia, no? Per tant, és evident.
1: Finalment, el primer secretari de la Unió Sindical d'Andorra, Joan Torra, ha defensat també la seva oposició a la mesura, en aquest cas perquè la població està creixent a un ritme massa ràpid i cal garantir les millors condicions per als treballadors. Aquesta ha estat la primera reunió del Consell Econòmic i Social des que va morir Gabriel Ubach i totes les parts han tingut unes paraules de record per qui fou l'històric líder sindical.
0: Mentrestant, el focus de la contractació en origen no preocupa ni a l'executiu ni tampoc la CEA. És una nova modalitat que s'ofereix aquesta temporada i que hauria de donar resposta a algunes problemàtiques habituals, ja que, per una banda, garanteix un contacte de treball i unes condicions laborals determinades per als empleats, mentre que els empresaris tenen la tranquil·litat de disposar del personal que ells mateixos han anat a buscar en el país d'origen. Tot i així, tal com va avançar fa uns dies el cap de govern Xavier Espot, i avui ha repetit la ministra Conxita Marsol, de moment s'han registrat encara molt pocs contractes. Això sí, recorda la ministra que és una prova pilot i espera que a mesura que s'aproximi la data de temporada d'hivern se'n formalitzin més.
2: És veritat que ara per ara hi ha hagut potser molt pocs casos que s'hi hagin acollit, però bé, és una opció que està en prova pilot i que comença i que creiem que ha de funcionar. Però bé, hem d'esperar una mica. Jo crec que quan es pot animar més és quan s'obri la quota de temporada, que és quan ve la gent per, precisament per això, no? Per la temporada.
0: Des de la CEA, el director Iago Andreu ha incidit en els esforços que han fet amb la Cambra de Comerç perquè sigui una realitat i atribueix el poc èxit que té de moment al fet que sigui una novetat d'aquesta mateixa temporada i pot generar un cert temor entre els empresaris pels costos suplementaris que pot comportar, entre els quals hi ha el desplaçament o el viatge del treballador. Són les 7 i 26 minuts. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
5: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu, Creant Fundació.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
7: A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes-Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
8: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
9: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuït. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
0: Set i 29 minuts. Conxita Marsol defensa la constitucionalitat de la llei d'habitatge i lamenta les crítiques d'Escaldes. La ministra ha respost les declaracions dels cònsols d'aquesta parròquia i els recorda que el Tribunal Constitucional va emetre una sentència el 2021 en la qual admetia que la situació crítica i difícil que representa l'habitatge ha de permetre al govern passar per sobre dels ingressos dels comuns.
1: Precisament, les finances van ser un dels arguments que van esgrimir Rosa Gili i Quim Dolça, i Marsol el retreu que la corporació està sanejada i que té prou ingressos per afrontar tot allò que preveu el projecte de llei que ja està a tràmit parlamentari.
2: Et sap greu que un comú com el d'Escaldes, que aquest any ha fet uns ingressos i ha tingut superàvit, doncs digui que ara per aquest projecte, un projecte que és per 2 anys, que és en benefici dels ciutadans i de l'habitatge del país, el comú d'Escaldes doncs no el vegi bé. Doncs bé, serà el Consell que es pronunciarà, però nosaltres entenem que aquesta llei s'havia de tirar endavant.
1: La titular d'Habitatge afirma que el més important ara mateix és treballar a favor de l'habitatge i per això lamenta que des d'Escaldes adoptin posicions contràries.

0: van fer cap retorn. Per tant, si ara tenen alguna cosa a dir, ho podran fer a través del període d'esmenes.
1: I mentrestant, el Partit Socialdemòcrata reclama un registre de la propietat més garantista i més accessible. El grup parlamentari ha presentat les esmenes al projecte legislatiu que tenen un doble objectiu. Per una banda, millorar tècnicament el text i per l'altra, reforçar les garanties que el registre ha d'oferir a la ciutadania. En aquest sentit, consideren que les propostes aporten més coherència i introdueixen canvis de caràcter polític. Entre ells hi ha el fet d'incrementar la protecció jurídica per a l'arrendatari perquè la protecció registral del contracte de lloguer no quedi condicionada exclusivament a la voluntat de l'arrendador i també pretenen reforçar el dret de recurs davant d'una qualificació negativa per part del registrador. D'aquesta manera s'evitaria que els terminis de vigència de l'assentament pugui expirar mentre resol el recurs. Finalment, plantegen que l'accessibilitat econòmica del registre quedi garantida directament per la llei i no es deixi únicament al futur reglament d'aplicació. Encara una més perquè, en aquest cas, un dels canvis amb més càrrega política i simbòlica esgrimeixen és la proposta de suprimir el procediment especial d'immatriculació per les entitats de l'Església Catòlica. I la Universitat d'Andorra, Ricard, inicia un nou curs amb rècord d'alumnes i la voluntat de créixer amb noves titulacions.
0: El cap de govern, Xavier Espot, i el rector, Juli Minovés, han presidit l'acte d'inauguració del curs 26-27, que ha començat amb 690 estudiants matriculats, que és la xifra més alta mai assolida i que confirma la bona feina que fan. A més, un cop comencin els nous estudis a partir de l'any vinent, fregaran els 700. Segons ha explicat Minovés, si l'any passat van oferir 15 programes de formació reglada i 124 de formació continuada, enguany impulsaran el doctorat, especialment l'industrial, i s'estrenaran nous plans d'estudi per als bachelors d'informàtica i d'infermeria. També es farà la primera convocatòria per a projectes de l'Institut Universitari de Recerca en Salut i s'estrenaran nous bachelors virtuals en ciència política i en relacions internacionals. Ell mateix explicava els plans de futur en declaracions recollides per RTVA.
2: Al febrer, normalment la previsió és que tinguem ciència política i relacions internacionals i al setembre de l'any que ve, coincidint amb els nous edificis que tindrem doncs, disponibles a la fàbrica Reig, començarem psicologia, doncs, també dins de les ciències de l'educació i història.
0: Per la seva banda, el cap de govern ha refermat el compromís amb una universitat forta, innovadora i oberta al món i ha situat el coneixement i el talent al centre del model de desenvolupament. També ha destacat l'ampliació de les instal·lacions amb la recuperació de l'antiga fàbrica Reig i ha defensat el paper de la universitat en la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.

0: El carnet jove obre una etapa i canvia de direcció. L'entitat, integrada pel govern i els Comuns, ha acordat el relleu de Mònica Sala al capdavant de l'associació amb la voluntat d'obrir una nova fase en el projecte i impulsar una orientació renovada del carnet jove Andorra, amb més èmfasi en la vinculació amb els joves del país, segons indica en un comunicat. Segons l'organisme, la intenció és anar més allà d'avantatges i descomptes i reforça un contacte més directe i continuat amb els joves. Així engegarà en breu un procés de selecció per escollir la persona que ocuparà la nova direcció, un procés que serà obert per valorar el perfil i les competències necessàries dels candidats per liderar aquesta nova etapa. Carnet Jove Andorra ha agraït la tasca desenvolupada per la fins ara directora, especialment per la consolidació del projecte.
1: I en clau cultural, el Festival de Titelles d'en Camp, Ànima, amplia a 14 el nombre de funcions i també incorpora una producció de l'escena nacional. El certamen serà de l'1 al 14 de novembre i durant 3 caps de setmana hi haurà funcions entre setmana per als alumnes escolars. L'edició d'enguany combinarà les tècniques tradicionals de titelles amb propostes més contemporànies i innovadores i comptarà amb el suport del Ministeri d'Educació, d'Andorra Turisme i les ambaixades dels països veïns de França i d'Espanya. Una de les novetats serà l'ampliació de les sessions escolars a tots els centres del país i arribaran a les 14. També hi haurà un espectacle a la festa, a la sala de festes del Pas de la Casa. Ho explica el conseller de Cultura del Comú d'en Camp, Joan Sans.
2: Aquest any un festival doncs, de 14 sessions en total, quan en edicions anteriors la xifra de sessions era un pèl més reduïda. Però no només creix amb aliances institucionals, sinó que creix amb territorialitat.
1: La programació començarà l'1 de novembre amb Solitudes, una proposta que ha estat reconeguda amb diversos guardons, entre els quals el Premi Max, el millor espectacle teatral,